0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Segur que algun cop heu escoltat, doncs mira, quan ja són els CEOs, que diuen a la feina, no? Que, o algun sopar d'empresa que ha acabat malament o bé, depèn de com ho entenguis, no? De que fulanet i fulaneta, o fulanet i fulanet, vés a saber, fulaneta i fulaneta, doncs s'han liat i han començat una relació companys de feina, no? I això genera un canvi, no? En com t'has de relacionar amb aquesta gent, no? O si pot portar problemes per l'empresa, per temes de confidencialitat, de dades, no? De que potser estaven a departaments diferents i aquest departament no havia de saber, saps, el que fa, saps allò de que la mà dreta no sàpiga què fa la mà esquerra i al revés? Són moltes les situacions que es poden donar. I hi ha moltes peculiaritats que volem conèixer d'aquestes problemàtiques i avui volem parlar amb el professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, en Miguel Arenas. Miguel, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: En aquest cas, un cas que va fer que es va fer molt viral, comenteu en els estudis, en els anàlisis que esteu fent, que va ser aquest del concert de Coldplay, no? Que es va veure dues persones que teòricament eren companys de feina, anant a veure el concert de Coldplay i vinga, allò que la cosa s'està animant, posen la kiss cam, allò de dir, mira, dues persones que s'estimen i teòricament no s'estimaven, no? O no haurien d'estar-se estimant. Clar, això que sembla una anècdota, clar, a nivell de dret i a nivell de com s'analitza, ostres, han d'haver situacions molt complexes, oi que sí?
1: Sí, pot haver-hi, però, clar, el primer hi hem de partir és que en el context estatal, la nostra normativa laboral no proveix les relacions sentimentals entre companys i companyes a la feina, de cap tipus, ni del mateix sexe, ni d'edats diferents, ni de diferents departaments. És plenament possible tenir relacions sentimentals i l'empresa no pot prohibir-ho.
0: Mm-hmm. Per tant, aquí partim... Una altra cosa és que estiguessin casats aquests, que era un altre tema, però, clar, això és un petit detall, però que va més enllà de la legislació de l'empresa com a tal. És a dir, partim d'un punt de que l'empresa com a tal

0: no pot ficar mala cara respecte a això, perquè és legal. I teniu, reflexàveu dades d'Infojocs, per exemple, que deien que a Espanya un 23% dels treballadors i treballadores que passen, pues això, mitjana 40 hores setmanals a la feina, reconeixia haver mantingut una relació sentimental al seu lloc de treball. I deia també el 56% creu que una relació sentimental entre companys pertany a l'àmbit privat i no s'ha de comunicar a l'empresa. Això és el que em sembla molt interessant. Com funciona aquest sistema? L'empresa pot demanar informació, pot investigar? Com va això?
1: No, afectaria directament al dret a la intimitat de la persona treballadora. Uh-huh. No pot demanar informació als treballadors ni abans d'iniciar la relació laboral, ni durant la relació laboral, ni fins i tot encara que aquesta s'extingís alguna vegada després. Per què? Perquè tenim dret a no ser discriminats per raó de qualsevol tipus, ni per l'estat civil, ni per l'estat sentimental, i fins i tot podíem incórrer en pràctiques abusives per part de l'empresa, si considerés que ha de prohibir relacions sentimentals entre companys de feina.
0: Clar, i que fins i tot ens pugui produir, doncs, el que dèiem, no? Un acomiadament o un canvi de departament perquè no estiguin junts, és a dir, aquí hi hauria hagut una mala praxis, que sí?
1: Sí, correcte. Si fos un acomiadament, serà un acomiadament nul amb la conseqüència de la readmissió i li torna la persona al seu lloc de treball. I si es tractés d'un tema de rebaixa de salari, de les condicions de treball, de canvi de departament, seria una situació no ajustada a dret amb el dret de la persona treballadora a demanar la restitució a l'antiga situació i, a més, segurament amb dret a indemnització per vulneració de drets fonamentals, en aquest cas d'intimitat familiar i personal.
0: En aquests estudis que s'havien fet, l'opinió, anem a dir, pública, o almenys els enquestats, consideraven majoritàriament que això no havia d'afectar negativament, no? O no havia de perjudicar com a tal a l'empresa, o fins i tot es podria considerar el contrari, no? Que podia beneficiar el fet de que vagis més alegre a treballar, perquè saps que et trobaràs amb la persona que t'agrada, per exemple. Això és un tema molt interessant i que, evidentment, dona per més joc del salseo, que diem, no? Però el que és evident és que quan hi ha relacions humanes hi ha moltes possibilitats de que això passi. I com bé ens expliques, això ha de ser forma part de la vida privada i dels drets dels treballadors, en aquest cas,
1: Correcte. Queda en aquesta esfera com si tens una patologia i no vols transmetre a la teva empresa quina és aquesta patologia perquè vols reservar-ho. Doncs les condicions sentimentals tenen la mateixa dimensió. És que jo no he de dir que tinc una relació sentimental amb un company o una companya de feina, perquè fins i tot es pot produir, i ja sabem que de vegades, desgraciadament, hi ha organitzacions que rebutgen aquest tipus de situacions, que jo tinc una relació sentimental amb una persona del mateix sexe. Per què he d'explicar-ho?
0: Mm-hmm. Aquí un altre...
1: No tinc cap necessitat.
0: No, està clar. I aquí partim de la idea d'una relació que sigui fructífera, no? Quan parlem del concert de Coldplay o parlem del que seria els temuts, no? Sopars d'empresa, de final d'any, que sempre hi ha algú que s'anima més, s'engata més del que tocaria i després, doncs, igual no vol saber res, doncs fins i tot això ha de quedar en l'anonimat. Allò, lo que queda en la cena d'empresa se queda en Las Vegas, se queda en Las Vegas, no? Perquè aquí qualsevol informació d'algú que se li anés la llengua, que expliqués, aquí estaria cometent una il·legalitat, O com va això? Explica'ns.
1: No, però jo aquí ja estaríem tractant d'un altre problema. Una altra cosa són relacions consentides i un home, una dona, dos homes que parlen entre ells i que volen tenir una relació, cap problema. Quan estem parlant en aquest àmbit diferent i sobretot en aquests sopars que a vegades tenen les empreses, aquí podem tenir un problema molt més greu, és que n'hi hagi un problema d'assetjament.
0: No, està clar. No, jo aquí deia consentit, vale. Si hi ha assetjament, llavors sí, evidentment. No, em referia que hagués passat una cosa, no ho volen seguir, no volen explicar. Mm-hmm. Jo imaginava el cas que algú ho intentés explicar, saps? Com per dir, no només fer una mica safreig, sinó per això típic, no? Que podria estar, que vol aquell lloc de treball o el que sigui, i fa servir aquesta informació que és molt valuosa, no? Per exemple.
1: Pues com diuen els futbolistes, no? El que passa al vestuari és que el vestuari, no?
0: Totalment. Ja que comentaves aquest tema, que em sembla molt interessant, si en una d'aquestes situacions, per exemple, un sopar de cap d'any, o per exemple un viatge, no? Un viatge d'empresa, o un team building d'aquests que es facin, no? Hi ha algú que es pot sobrepassar, aquí què hauria de prevaldre? El dret a poder donar aquesta informació? Com va això?
1: No, aquí és molt... S'ha de ser protector de la persona treballadora que ha estat agredida.
0: Val.
1: Perquè l'assetjament no implica que ni hi hagi...

0: hagi una agressió sexual en el sentit de que n'hi hagi una violació. És que donar un petó, ser poc respectuós amb una companya o un company de feina, fer servir paraules que no són adequades, poden comportar que n'hi hagi aquesta intromissió, aquesta agressió en aquesta esfera privada. I això ha de comportar que n'hi hagi, fins i tot, ja no per part de la persona que ha estat assetjada, sinó fins i tot per tercers companys, que n'hi hagi la denúncia davant de recursos humans o de l'òrgan competent perquè s'activin els protocols necessaris perquè aquesta conducta no pugui quedar sense sanció, que fins i tot podria arribar a l'acomiadament.
1: Aquí hi ha un tema, que és que quan dèiem, no?, quan tot va bé, tot són flors i violes, però sí. quan després aquesta parella es trenca, pot haver una certa problemàtica, anem a dir-li moving, anem a dir, sobretot si l'estructura no és simètrica, no? Pot haver unes certes complicacions que aquí els comitès de, no, entenc, de temes laborals han d'estar molt al dia, d'això?
0: Sí, però llavors estem parlant d'una dinàmica diferent i si es detecta aquesta situació, que seria un conflicte laboral, ja no estem parlant del coneixement de la relació sentimental, sinó del trencament de la relació sentimental que pot afectar-hi llavors a nivell laboral i n'hi ha aquest conflicte, llavors quedaria en el marc de la prevenció de riscos laborals i llavors sí que s'ha d'actuar i s'han de fer ajustos raonables i això pot comportar fins i tot un canvi de departament, vale? Però sempre quan sigui respectant completament la dignitat de la persona. El que no faré és, com has trencat amb la teva parella era directora financera, ara tu el que seràs és el conserge de l'empresa, per dir-ho d'alguna forma. T'has de mantenir amb la mateixa categoria professional, les mateixes condicions, però segurament treballant de forma separada.
1: Clar, aquí és quan, jo conec casos, per això dic que em sembla que és més habitual del que podríem imaginar, que en situacions asimètriques hi hagi algun tipus d'assetjament de dalt a baix o de baix a dalt, eh? Vull dir, en molts casos jo he conegut gent que dius, ostres, sorprèn, perquè a vegades per voler, saps?, per voler créixer o al contrari, no?, per abús, no?, la situació, que n'hi ha en les dues direccions, que sí?
0: Sí, desgraciadament la condició humana és...
1: No, clar.
0: És una mica perversa i sí, i a vegades entre iguals també.
1: Entre iguals.
0: A vegades és horitzontal, no? Espero jo que avancem en aquesta protecció del respecte a totes les persones, no? I que això desapareixi. Segurament fa 30 anys, jo em recordo quan m'incorporava al mercat laboral, doncs crec que hi havia una desprotecció respecte a persones, dones, no, ho diré clarament, que avui, desgraciadament, o dic, afortunadament, no passa, no? O no passa a la mateixa intensitat.
1: Aquí, i això és el que volia que ens poguessis explicar, perquè em sembla que és necessari, cal que totes les empreses tinguin un departament o tinguin cobert aquesta situació d'on es pot denunciar, no?, qualsevol tipus d'actitud o d'assetjament que sigui denunciable. Com funciona això? Totes les empreses l'han de tenir, depèn del número de treballadors, com funciona més o menys?
0: Sí, les empreses en una determinada dimensió, més de 50 treballadors segur, han de tenir sempre plans d'igualtat i plans d'assetjament sexual i laboral. Però això no implica que les petites no puguin tenir-ho i això no implica que no tinguin que habilitar certs canals perquè si això passés es pugui denunciar i es pugui tractar, perquè al final jo sempre ho emmarco en el dret laboral però sobretot en matèria de prevenció de riscos laborals, no? Sí. Si una situació d'aquestes es produeix, l'empresari sempre ha de garantir la protecció eficaç de la persona treballadora i per tant ha d'actuar des del minut que quan tingui coneixement i ha d'actuar en el sentit més positiu possible.
1: Sí, totalment. Molt, molt, molt interessant i crec que és molt necessari que tinguem constància d'això, perquè allò que sempre diem, de más vale prevenir, Més val tenir totes aquestes estructures, tota aquesta informació que quedi clara des del principi, abans de que pugui passar qualsevol cosa, perquè crec que és una manera de que tothom, qui pensés abusar, sigui en el grau que sigui, s'ho pensi molt més, i que qui pugui detectar de seguida pugui parar la situació, que serà el millor per tots, per l'empresa, per les persones i per tot, que sí?
0: Sí, és correctíssim, i tenir aquest protocol i que sigui conegut per les persones treballadores, que a més s'habiliti un canal de denúncies que fins i tot pot ser anònima perquè s'ho ha demanat la Unió Europea, doncs això garanteix, jo crec, que com a mínim, si algú vol actuar incorrectament, s'ho pensa dues vegades.
1: Totalment. I el que diem, tornem a la part bonica del principi, love is in the air. Si ara, quan llega el calor, ja sabe, això perquè volíem aprofitar la presència del Miguel per preguntar-li sobre això, però quan llega el calor, los chicos se enamoren. És la brisa i el sol, que diu, Això és de sabidoria popular, Miguel. Per tant, el que hem d'esperar és que les

0: coses vagin bé i que sobretot que la gent tingui la consciència de que si és tot ben fet i amb il·lusió i tal, que no ha de ser cap problema el fet de que puguin tenir una relació, i sobretot que no estan en l'obligació de dir-ho, sinó forma part de la seva vida privada. En tot cas, els altres ja veurem que es fan ojitos i que es miren i tot això,
1: Correcte.
0: Però que tot ho demés, doncs és important que coneguem totes aquestes coses i que sapiguem que hi han d'haver aquests protocols, aquests coneixements dels drets, dels deures dels treballadors. Crec que és molt important que la gent en sigui conscient, i per això aquí al programa sempre tindreu altaveu perquè ens pugueu explicar com han de ser les coses i com estan pensades perquè siguin de la millor manera. Hem pogut parlar avui amb el Miguel Arenas, professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Un plaer, com sempre, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies, un plaer, una abraçada.

0: Salvador Pàniker i Alemany va néixer a Barcelona l'1 de març del 1927. Fill d'una mare catalana, pianista i admiradora de Gandhi, i d'un pare indi de Kerala, d'una casta guerrera i sacerdotal del sud de la Índia. L'origen d'aquell matrimoni era improbable. El pare havia anat a Anglaterra a estudiar química, havia fet el doctorat en curtits, havia passat per Alemanya i havia vingut a Espanya de vacances. Li va agradar tant que va tornar. I en tornar va conèixer una noia jove i romàntica que tocava molt bé el piano. Li va dir en un castellà vacilant: «Jo sempre te quereré», pensant que quereré era el futur de querer. Es van casar i va ser, deia Pàniker, un matrimoni molt feliç. De la unió d'aquell indi vital i extrovertit amb aquella catalana espiritual i contemplativa van néixer quatre fills. Raimon, que seria filòsof de les religions comparades i professor a la Universitat de Califòrnia, una germana llicenciada en química, un tercer germà i el petit, en Salvador. Podem sentir-lo en una entrevista amb Josep Maria Espinàs l'any 86 al programa de TV3 Identitats.
1: El meu pare era un indi molt, des d'una certa manera, molt occidentalitzat, era molt actiu. És molt curiós perquè a nosaltres a vegades ens diuen: «No, ja veiem el que tens d'indi, el que tens de català». I és possible que el que jo tingui d'indi vingui de la meva mare, que era catalana. I el que tingui de català i d'actiu i tot això vingui del meu pare, que era indi. El meu pare era molt actiu, era un home extrovertit, era un home molt simpàtic, i era un home que anava cap al sud d'Espanya, per exemple, a Andalusia, i es trobava com a casa seva, i era un gran bevedor, un gran gourmet, era un home molt vital. I la meva mare era una leptosomàtica molt espiritual, molt admiradora de la Índia, molt admiradora de Gandhi. O sigui que, en certa manera, sembla que era ella l'oriental i l'occidental.
0: Salvador Pàniker va estudiar al Col·legi dels Jesuïtes de Sarrià. Brillant però díscol, rebel però amb bones notes. Va seguir la via que el seu pare esperava d'ell i es va llicenciar en enginyeria industrial, destinat a continuar la indústria familiar. Però la ciència i les lletres eren per ell camins que no podien separar-se. Es va doctorar també en filosofia. Va ensenyar filosofia oriental a la Universitat de Barcelona i el 1964 va fundar, amb la seva primera esposa, la dibuixant i novel·lista Núria Pompeia, l'editorial Kairos. Una editorial petita, deia, però en feia de director literari i que es va convertir en un dels espais editorials en català i castellà més importants del país per a la filosofia, la psicologia transpersonal i el pensament oriental. Kairos portava implícita tota la seva visió del món, la reconciliació de les dues cultures, la de les ciències i la de les humanitats, la de l'Orient i l'Occident.
1: Bueno, al principi jo vaig fer enginyer industrial perquè jo estava predestinat a seguir la indústria familiar, el meu pare tenia molta il·lusió, i en aquella època la carrera d'enginyer era una de les carreres que tenien més dificultat, i com que a mi no es considerava que tenia facilitat pels estudis, em van dir els meus pares: «Posem-li la més difícil, aviam com se'n surt, no?». Però després jo m'ha agradat, perquè jo sóc molt partidari de la reconciliació de les dues cultures. Jo, aquesta gent que es diuen, per exemple, intel·lectuals, i que no saben una paraula de física quàntica, de cibernètica, de lògica matemàtica, de teoria de sistemes, de inclús d'ecologia, considerant l'ecologia no com una cosa purament folclòrica, sinó com un mode de pensar nou, a mi em sembla que és

0: són gent amputada, no?, d'una part. Jo crec que s'han de reconciliar les dues cultures. I a mi m'ha anat molt bé tenir una certa formació científica, perquè, a més, no concebeixo la filosofia avui dia, si no és com aquell lloc on van a parar tots els interrogants que es fan les ciències positives, que són interrogants moltes vegades sense resposta, o quasi sempre les últimes interrogants. Llavors la filosofia avui dia té que ser el receptàcul d'aquesta actitud interdisciplinària.
1: No era un filòsof de sistema tancat. Ben al contrari, era un generalista en un món d'hiperespecialització. Algú que reunia caps que flotaven dispersos i feia una visió interdisciplinària de les coses, provisional per principi. Creia que les grans síntesis, Hegel, Marx, s'havien acabat i que el que quedava era connectar camps del saber de manera oberta i honesta. A finals dels anys 60, quan Espanya vivia en plena clausura franquista, va publicar Conversaciones en Cataluña, de l'any 66, i Conversaciones en Madrid, del 69, dos llibres d'entrevistes amb intel·lectuals, escriptors i pensadors que van tenir un ressò enorme. Demostraven que hi havia una vida intel·lectual real sota la crosta del règim i que es podien dir coses de veritat en la mesura que els temes filosòfics eren tractats amb menys sospita que els directament polítics. Conversaciones en Madrid va ser un best-seller. El 77 va ser elegit diputat per Barcelona en les llistes de la UCD, però va renunciar aviat al seu escó per cedir-lo a Juan de Dios Ramírez Heredia, que es va convertir en el primer diputat de la democràcia d'ètnia gitana. Un gest coherent amb la seva filosofia. El poder no li interessava per si mateix.
0: Ho vaig escriure amb una certa llibertat. Esclar, els temes filosòfics estaven vist menys el recel que altres. Però, efectivament, jo em vaig ocupar bastant d'aquesta visió interdisciplinària, d'aquesta visió de reconciliar les dues cultures. I a més, sempre jo fa temps que predico que anem amb una espècie de civilització del canvi permanent, no? Llavors, una civilització de la hipercomplexitat, de la incertitud. Hipercomplexitat i incertitud van unides. I que aleshores farà falta, inclús des d'un punt de vista biològic, per adaptar-se en aquesta nova era de la hipercomplexitat i de la incertitud, segregar un plus de creativitat que fins ara no ens era necessari. I els que no sàpiguen segregar aquest plus de creativitat ho passaran malament.
1: El concepte filosòfic que Pankhurst va elaborar amb més originalitat va ser el de la retroprogressió, la idea que no cal triar entre mirar enrere i avançar, sinó que cal fer les dues coses alhora. No posar-se d'esquena a la tècnica, però tampoc abandonar les arrels ni el temps interior. Volia una societat informatitzada que alliberés l'ésser humà de l'angúnia del temps, que permetés recuperar la dimensió contemplativa, que fes dels robots els nous esclaus, com els esclaus de la Grècia clàssica alliberaven els ciutadans per pensar, i que obrís pas a un nou humanisme i un nou individualisme. La retroprogressió era, en el fons, la seva versió del dilema que travessa tota la seva obra. Com viure en la hipercomplexitat sense perdre la profunditat?
0: Filòsofs com Heidegger encara es posaven una mica d'esquena a la tècnica, a la revolució científica, aquestes coses, i anaven a buscar l'ésser i fent una metafísica una mica com feien els presocràtics, no? Bé, això en diríem una actitud retro. Després hi ha una actitud purament progre que diu, bueno, el passat no importa per res, les arrels no importen, i que van fent elucubracions cada vegada més de cara a aquest mite del progrés, com si les coses, el passat no comptés per res. Jo t'he dit abans que el mite del progrés s'ha acabat, però que aleshores ara comença l'època del retroprogrés, que no ens hem de posar d'esquena a la tècnica. Ni. Jo, per exemple, sóc partidari d'una societat informatitzada, però una societat informatitzada que no ens permeti recuperar, per exemple, les virtuts d'un home preindustrial no serveix per res. O sigui, a mi el que m'interessa és que els robots siguin els nous esclaus, l'equivalent dels esclaus que tenien a Grècia, no?
1: La seva identitat era híbrida per naturalesa i per convicció. No se sentia ni del tot català, ni espanyol, ni indi. Se sentia ciutadà del món, sense renunciar a l'arrelament local. Creia que per ser veritablement universal calia ser molt local, perquè la participació en la cosa pública exigeix estar invertebrat en una comunitat. i creia que Catalunya, des d'aquesta dialèctica entre el planetari i el local, tenia

0: un paper a jugar. Va tardar a descobrir les arrels índies. No va viatjar a la Índia fins que va morir el seu pare, quan ja tenia 30 i pocs anys. I quan ho va fer, va rebutjar fermament els hinduismes de pacotilla que circulaven per Occident, tot defensant la profunditat real d'aquella tradició mística, particularment al moment del segle VIII abans de Crist, en què uns homes van descobrir la intuïció d'una consciència còsmica.
1: Jo vaig dir que em sentia ciutadà del món. I és cert, home, català ja m'hi sento, ja. I això que el meu català, i això no és culpa meva, és culpa del règim de clausura que vam tenir durant tants anys, és molt insuficient, ho sento. A vegades faig faltes i castellanismes i tot això. M'agradaria ser com tu, que parles perfectament i escrius perfectament els dos idiomes. Jo escric també el català, però malament, pitjor. Pitjor, més malament del que voldria.
2: D'un temps ençà, de tota manera, el treball és molt més.
1: El treball més, sí, va, perquè si no seria una vergonya, no? I vull dir, és una exigència. Jo em sento català. Jo crec que avui dia anem amb una espècie de... Bueno, jo desitjo anar amb un sistema mundial. Jo crec que avui dia el que tingui una certa sensibilitat històrica s'ha donat compte de que s'ha d'anar amb un nou ordre internacional, i que, bé, que el que abans era la nació o estat, avui és el planeta.
0: La música era la seva passió secreta que mai no va abandonar. La definia com la dimensió més important de la seva vida. No anava als concerts, no li agradava estar obligat a escoltar, sinó que posava la música a casa, amb aparells d'alta fidelitat, en silenci, relaxat, de vegades estirat. Feia cures de silenci perquè creia que la música massa omnipresent es deixava d'escoltar. Posar-la als auriculars tot el dia era, deia, matar-ne tota la gràcia. El silenci era, per ell, la condició prèvia per escoltar de debò. L'any 85 va publicar Primer Testamento, una obra híbrida que barrejava autobiografia, assaig i novel·la, i que tothom llegia a la seva manera. Ell mateix la definia com el producte d'un escriptor que s'ha de divertir fent el que fa, sense voluntat deliberada de cap tom particular. El llibre va sorgir com li va sortir. La producció literària va ser enorme i dilatada, des d'aproximació a l'origen del 82 a la sèrie de diaris que va continuar fins pràcticament la seva mort. Cuaderno Amarillo, Diario de Otoño, Diario del Anciano Averiado, Adiós a Casi Todo, passant per assaigs com La dificultat de ser espanyol o ensayos retroprogressivos. Panikkar era també un dels defensors més convençuts del dret a morir dignament. Va presidir l'Associació Espanyola i va defensar públicament en moltes ocasions no només l'eutanàsia passiva, desconnectar els aparells en fase terminal, sinó l'eutanàsia activa, el dret d'una persona lúcida a decidir que la seva vida ha deixat de tenir qualitat i que no vol continuar. Per ell, la vida no era un valor absolut en si mateix, sinó un valor amb condicions, i defensar-lo era precisament la manera d'estimar-lo més.
1: Jo això ho he defensat públicament en moltes ocasions. Aquí a Espanya, a nivell de tot l'Estat, hi ha una associació. A Catalunya hi ha una associació autònoma. I a tot el món hi deuen haver potser 25 o 30, no? És un moviment que cada vegada està més en l'aire. La gent vol morir dignament i no ser un títere o ser subjecte d'aquest aferrissament terapèutic que a vegades veiem. Però jo personalment vaig més enllà. O sigui, jo sóc partidari del que se'n diu no solament l'eutanàsia passiva, que vol dir desconnectar tots els aparatos quan ja la cosa estàs en una fase terminal, sinó inclús l'eutanàsia activa.
0: Va morir a Barcelona l'1 d'abril del 2017, als 90 anys, quan feia mesos que publicava el seu últim diari. Fins al final va continuar escrivint amb la mateixa lucidesa, la mateixa ironia i la mateixa avidesa intel·lectual. Havia dit moltes vegades que no tenia identitat, no se sentia ni català del tot, ni espanyol, ni indi, ni d'esquerres, ni de dretes. Era una manera de dir que la seva identitat era el dubte, la complexitat, el refús de les paraules en majúscula. Perquè deia que quan apareixen les paraules en majúscula comencen els crims. L'editorial Kairos, que havia creat el 64 i que continua el seu fill Agustí Panikkar, és el seu llegat més tangible. Però el llegat veritable és la manera de pensar que va proposar. Un filòsof que no es deixa amputar ni per les ciències ni per les humanitats, que és a la vegada indi i català, enginyer i poeta, occidental i oriental, que pren el te amb cerimònia i escolta vaga en silenci, i que proposa la retroprogressió com a única manera honesta d'avançar sense perdre els orígens.

0: relacionado con la intuición también.
1: Mujeres mucho. Con historia, pero vamos, con mucha historia.
2: Fíjate, hoy mismo, esta noche, uno de los lugares en donde se han llevado a cabo celebraciones relacionadas con el triunfo de España en el Mundial es en Cibeles, en Madrid, que tiene que ver...
3: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant els millors moments de la ciutat.
4: Baixa a prop d'un 40% la delinqüència al metro de Barcelona gràcies a la pressió policial.
5: Especialment ho fan els furts, que representen el 85% dels delictes que es cometen a la xarxa de transport públic. Aquest descens té un perquè. Els dispositius que els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb Guàrdia Urbana i Vigilants de Seguretat de TMB, van posar, emmarca fa uns mesos el metro, ferrocarrils, trens i autobusos.
4: Eugenio Trajuelo, sotsinspector de l'àrea regional de transport urbà de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Una reducció del 40% dels delictes del transport públic és un molt bon resultat d'aquest operatiu, no?
6: Sí, la veritat és que estem satisfets per la feina feta. No és d'un dia, ja portem mesos, 2 anys, fent aquesta direcció de patrullatge i bueno, està donant els fruits. I juntament amb el patrullatge uniformat i la investigació dels delictes, doncs ha estat sortint els fruits d'aquesta feina.
4: Com s'ha dut a terme aquest operatiu?
6: Doncs dirigir molt el patrullatge, conjuntament i en col·laboració amb els operadors ferroviaris, en aquest, sobretot amb Renfe i amb TMB, i conjuntament amb Vigilants de Seguretat i els altres cossos policials. Un increment del patrullatge uniformat, molta més visibilitat i cercar intel·ligència policial per tal que els investigadors posteriorment tinguin més capacitat per poder investigar efectivament i poder atacar les bateries delinqüencials que hem tingut fins ara, que estaven operant a la xarxa ferroviària.
5: Quins són els delictes més habituals al transport públic i quines són les tècniques que més es fan servir? És a dir, a què hem d'estar atents els usuaris?
6: Doncs el delicte estrella és el furt. Com bé sabeu, doncs el furt normalment el que cerquen els carteristes és la distracció de la possible víctima o l'acumulació, l'aglomeració de moltes persones on pot haver-hi allà alguna distracció i aprofiten els seus atacs delictius. En aquest sentit, doncs, el mètode de la crossa, de posar doncs, ja sigui una jaqueta per sobre de l'avantbraç o una motxilla o el que sigui per tapar i amb l'altra mà doncs, a intentar agafar doncs, ja sigui del bolso, ja sigui de la butxaca, ja sigui de la jaqueta o d'una motxilla, ¿vale? Que moltes vegades portem les motxilles darrere i això és un factor doncs, que a tenir en compte a l'hora de tenir prevenció i com a Consell de Seguretat. Doncs aprofiten aquests moments, aglomeracions, intercanviadors, el moment d'entrada o sortida del metro, són els moments estrella per ells per intentar aprofitar i doncs, agafar allò que puguin.
4: Qui més qui menys segur que ha vist algun d'aquests furs o intents de furs en directe. En aquest cas, què hem de fer? Com hem d'actuar nosaltres? Millor quedar-se callat i després denunciar-ho o actuar en el moment i fer front al delinqüent? Que això no sé si és gaire segur. Quina és la recomanació que feu des dels Mossos?
6: La primera recomanació és la prevenció. A partir d'aquí, doncs, sense causar cap alarma. O sigui, nosaltres sembla normal, però quatre coses preventives. Primer, les pertinences sempre visibles i controlades. Ja ho hem comentat abans, el tema de la motxilla portada darrere a l'esquena, doncs és millor portar-ho davant o a la mà. Allò que fem sense voler, com que és posar el telèfon mòbil a la butxaca del darrere d'un pantaló, doncs és un element doncs, que ho podem estalviar. O algunes persones que per rapidesa posen el telèfon mòbil o la cartera a la butxaca de la jaqueta, que és molt més ampla, doncs també és un element a evitar. En el moment d'aglomeracions, quan entrem o sortim, en el moment que jo noto que m'estan fregant, doncs està alerta a posar la mà en el lloc on puc tenir un objecte de valor. Estar alerta de les persones doncs, que s'apropin massa. Bueno, tot això són consells que s'ha de tenir en compte.
4: I si nosaltres som testimonis d'un intent de furt, com hem d'actuar?
6: Doncs el primer que tenim diverses formes. La primera

0: trucada telefònica al 112. Tot allò que veiem o potencialment ens han intentat portar, ho hem de denunciar. Tenim l'element del 112. Si no fos possible, a les andanes tenim els tòtems d'avís al cap de l'estació, sí, que automàticament es dona avís, que és molt ràpid, i ens avisen, ells ens avisen a nosaltres perquè vinguem. L'enfrontament, òbviament, l'enfrontament amb qualsevol carterista mai es recomana. Aquí tot això és, també és depèn de cadascú, també com hagi estat la situació, perquè només fem una prevenció de m'he donat compte, poso la mà, no em toquis, és suficient.
1: Llavors, en molts dels casos...
2: Digues.
0: No, que la gran majoria, el 99% dels casos, quan nosaltres, com a víctimes, detectem això i fem qualsevol acció per evitar-ho, ells no busquen l'enfrontament. Saben perfectament, saben millor que nosaltres de lleis i saben que un enfrontament es converteix en un robatori violent. Però això té una altra pena molt diferent.
1: Dèiem que en molts dels casos els delinqüents són reincidents. Llavors, aquest és el principal problema amb el que us trobeu a l'hora d'acabar amb aquests robatoris?
0: Bé, per això estem fent un treball, no només entre nosaltres, dintre les unitats del cos de Mossos d'Esquadra, sinó també amb judicatura, i és que aquests elements reincidents, juntament amb les lleis que s'estan desplegant actualment, doncs els hi puguin caure les penes de manera ferma, i això també és un altre dels mètodes dissuasius a l'hora de tornar a reincidir. Nosaltres, per part nostra, el mentrestant, el que fem és evidenciar a la judicatura que aquest senyor o senyora és una persona reincident per X motius i que ho tinguin en compte, òbviament.
2: També ens deies que heu detectat que molts d'aquests delinqüents actuen en grup, el que anomeneu bateries. No sé si això canvia la vostra forma d'actuar i, sobretot, canvia les penes cap a ells.
0: Quan nosaltres detectem una bateria, en la qual, doncs, pel mètode de treball i la reincidència en els fets detectats, es pot confirmar un patró de treball determinat, primer el que fem és la intel·ligència policial a disposició dels investigadors. Els investigadors cerquen amb les imatges de TVB i de Renfe doncs els fets delictius juntament amb les denúncies, i quan es pot acreditar que cada membre de la bateria té un rol concret dintre de les accions que fan, tot això es plasma en un atestat policial, es fan les detencions o les denúncies que calguin a aquestes persones i s'evidencia a la judicatura que aquestes persones, el seu modus vivendi no és no agafen el metro o el transport públic per desplaçar-se, sinó que ho fan per cometre delictes. I això estaria dintre de que és un grup criminal.
2: Per últim, fa uns dies que coneixíem que la seguretat a la ciutat és precisament la segona preocupació dels barcelonins per darrere de l'habitatge. En quin moment ens trobem a la capital catalana?
0: Actualment ens trobem en que el cos de Mossos d'Esquadra en particular i cossos policials que operen a Barcelona en general estem fent un treball molt important per no només baixar els delictes, que és, òbviament és principal, sinó també aquesta sensació d'inseguretat, aquesta preocupació, doncs torçar aquesta sensació amb més presència policial, més visible, més uniforme, i amb aquest, dintre del pla Campai i el pla Confiança, doncs posar-nos en llocs estratègics, doncs, perquè d'aquest impacte, no només a les persones, als ciutadans que romanen o que visiten Barcelona, sinó també les persones que intentin o que tinguin la intenció de fer actes delictius, que amb aquesta presència uniformada, doncs, dissuadir-los. I després, la presència de paisà per combatre aquests intents de delinqüents.
2: Eugenio Trajuelo, sotsinspector de l'àrea regional de transport urbà de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: Gràcies a vostès. Que tinguin un bon dia.
3: Les millors entrevistes de la ciutat.
2: Era 2019 quan un grup de parla a Madrid no parava de sonar a tot arreu. No importava si estàvem a la terrassa d'un bar, a una discoteca,

o al cotxe amb la ràdio a tot volum. La seva cançó es va emportar el triple disc de platí i va establir un rècord de permanència, més de 1.000 dies al top 200. El que sonava i

0: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.

0: aquesta marxa comencem la nostra secció de tecnologia avui amb l'Àlex Soto, enginyer IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Que ben acompanyat que vens avui.
1: Sí, avui sí.
0: Ada, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com ha anat el curs?
2: Bé.
0: Com ha crescut l'Ada, eh? Sí. De quan va venir la primera vegada, ara fa potser 5 anys o 4.
1: Sí.
0: És que hem de dir que avui és un dia especial.
1: Sí, avui...
0: S'ha passat molt ràpid.
1: Ha passat ràpid, sí.
0: 100 seccions.
1: 100 seccions ja, sí. Segut.
0: És una bestiesa, sense
1: sí, seccions. Sí, poc a poc, va sumant.
0: No. Escolta, i que en siguin 100 més, eh?
1: Exacte.
0: Nosaltres encantats de tenir-te aquí. És la darrera secció de la temporada, així que, com sempre, faràs un resum una mica del que ha estat la temporada. I has decidit començar amb aquesta cançó, que crec que ni tan sols l'has decidit tu.
1: No l'he decidit jo avui, no. Vaig dir-li a l'Ada, Ada, posa'ns una cançó d'estiu, ja que és, no?
0: Clar.
1: L'últim d'estiu.
0: Prèvia d'estiu. I per què has triat aquesta cançó, Ada?
2: Perquè té com un estil molt d'estiu. I...
0: Sí.
2: Doncs el videoclip està gravat en una platja.
0: Ah, molt bé.
2: I llavors...
0: Ja estem en moda vacances, sí. Tots. Doncs molt ben triada, Ada, que està aquesta cançó. Com dèiem, Àlex, ja que és la secció número 100 i que és la darrera de la temporada, aprofitem i fem una miqueta de repàs del sí, que ha estat aquests últims mesos. Hem parlat de moltes coses i molt variades.
1: Sí, moltes coses. No hem fet gaire jocs de taula, recordem que
0: sí,
1: hi ha temporades que
0: veritat,
1: hem fet més, aquest com no n'hem fet cap, però bueno, això ha anat com...
0: Però és que ho hem substituït per una altra secció que ens ha agradat
1: sí,
0: molt,
1: Sí, hem fet allò ben fet, sí, ja en parlarem.
0: Ara en parlarem.
1: Vam fer com un trimestre, no podríem
0: sí,
1: dir gairebé
0: sí.
1: de... Sí. A veure, no ho diré molt amb ordre, però recordem que, per exemple, vaig estar repassant tot el que havíem parlat i vaig veure que ja vam parlar un cop de la caiguda aquella d'Amazon que va passar
0: sí.
1: i que vam estar parlant bueno, de com... Que per què havia passat o què intuïem de per què podia haver passat.
0: Uh-huh.
1: I vam dir, ostres, és que només Amazon, clar, ja és un terç del tràfic d'internet passa per la infraestructura d'Amazon.
0: Uh-huh.
1: No? I vam dir, realment internet és una... O va ser creat per ser molt obert, no? Ostres, si hi ha un atac nuclear, poder... Sempre ho hem parlat,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que poder anar a redirigir el tràfic i tal. Però al final de tot, resulta que entre Microsoft, Amazon i demés...
0: Uh-huh.
1: Tenen tot el tràfic ja...
0: Clar,
1: només que caigui un d'aquest, doncs ja sí que tot va... cau avall, no? Però bueno.
0: Vam veure com ens va afectar aquesta caiguda. Bueno, anava a dir, parlant de caigudes, no ho lligaré així. També vam parlar d'escales mecàniques.
1: Sí, recordem que vam dir que va iniciar-se com una atracció turística,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: I que la gent es queia i no sabia... Una cosa que a nosaltres ara ens sembla superraro, no? Que dius,
0: però no sabien fer-la servir, no?
1: Clar, no sabien, però si només t'has de pujar i...
0: Sí, sí, sí.
1: I ja està, no? Ostres, va crear molta problemàtica. Vam veure allò de que, ostres, la dificultat que tenia en que es poguessin plegar les escales,
0: sí.
1: Perquè, clar, si no, com dones la volta en una escala, no? I com que ara, sempre que anem amb escales, diem allò que si vas a l'esquerra és per anar més ràpid, i que allò era perquè les escales antigues sorties pel lateral.
0: Clar.
1: No sorties recte, com ara. Llavors, al sortir pel lateral, què passava? Que la gent que corria molt i anava per fora, acabava xocant amb els que... O sigui, amb els que anaven per la dreta, xocaven amb els de l'esquerra, si anava més ràpid que l'altre a l'hora de sortir, no?
0: Clar.
1: Llavors van dir, ostres, però és que els de ràpid vagin per un cantó i els nens per un altre. Vam parlar així, que deies això de caure, d'aquell nen que va perdre la sabata, que al final no li va passar res,
0: sí.
1: I... Bueno, que com van anar no, canviant-ho tot, no?
0: Ara estava pensant que és una mica com el telefèric, vull dir, que pujar-te un arrastre, no?, que es diu, quan vas esquiar, a mi em costa moltíssim, no sé mai com fer-ho, però suposo que en aquella època devia passar el mateix, no?
1: Sí.
0: Ara la gent pensarà, és molt fàcil, no?, pujar-se, però en aquella època potser...
1: L'Ada, sempre que anem a esquiar, busca
0: sí.
1: un arrastre.
0: Ah, sí? Per què? T'agrada més?
2: Sí.
0: Però sí, a mi em sembla complicadíssim. Bueno, fa molts anys que no vaig esquiar, també t'ho dic, però és complicadíssim, no tens por de... No sé. Ara m'està mirant l'Ada com dient, no té cap complicació, eh? Doncs la mateixa complicació que les escales,
1: mecàniques.
0: Escolta, Ada, tu has intentat mai parar una escala mecànica?
2: Parar?
0: Sí.
2: Bueno, una així... mica perquè... Tipus,
0: és el típic joc que fem tots.
2: Sí, perquè tipus, em puja per apujar-se les mans,
0: sí?
2: Em puja allà i llavors espera una mica.
0: No es pot
2: i
0: fer això,
2: ja baixo.
0: Vigila, que no et facis mal, no et passi com aquell nen amb la sabata.
1: Sí. I ja li vam explicar que no passa res, que són dos motors diferents,
0: sí,
1: i que, per tant, per molt que et paris la
0: cinta,
1: la goma,
0: no? No,
1: l'escala seguirà...
0: Va per separat. També hem salvat vides.
1: Sí, hem parlat de... Sí, hem parlat... Nosaltres no.
0: Nosaltres no, però bueno.
1: Parlat. Sí, les hem salvat, però sí que hem parlat d'invents, no? Que van salvar, com per exemple els airbags.
0: Sí.
1: Recordem que va ser aquella persona que va tindre un accident amb la seva filla, que la filla no li va passar res, però va dir, ostres, aquí hauríem d'inventar...
0: Aquí falta alguna cosa.
1: Alguna cosa, no? I va fer allò com un coixí, no? I llavors els constructors de vehicles van dir que no era, que no necessitava, que amb el cinturó doncs ja tiràvem, no? Per què més, no? Fins que bé, a poc a poc, sobretot Mercedes va millorar molt el sistema, i bé, ja vam dir que s'han salvat milions de vides gràcies a l'airbag. Recordem que vam dir que és simple, però que inicialment era un gas tòxic.
0: Sí.
1: I que deies, ostres, no sé si és millor morir de l'impacte o morir del gas. Llavors això s'ha anat substituint. I que recordem que quan s'infla molt ràpid, però a cap de 100 mil·lisegons ja es desinfla, perquè no quedis ofegat. Clar, si quedes inconscient, la gent quedava amb el nas contra el coixí. I clar, es morien ofegats, no, de l'impacte, no? Vull dir, doncs han anat evolucionant. I també hem parlat de la brújula i del GPS.
0: Sí.
1: Ostres, que els vikings, no?, que anaven amb aquells cristalls per mirar on estava el sol i amb això sabien cap on havien d'anar els dies de... que hi havia núvol i de més, no? I, bueno, vam estar parlant de tot, no?, tota l'evolució fins que tenim el GPS, és que, bueno... D'alguna manera també salven vides, no?
0: Home.
1: Com a mínim, sí, els avions van millor que...
0: Que és veritat que hem parlat de durant totes aquestes temporades, durant aquestes 100 seccions, hem parlat de molts invents destructius, que tenien una bona finalitat al principi, però després s'han fet servir per les guerres, no? Però també hem parlat de coses positives, doncs això, com l'airbag, que ha salvat milions de vides. I un tema que està molt de moda, com són les fake news.
1: Fake news també vam parlar-ne, recordem que semblaven que les fake news havien de ser d'ara, i que són més velles que el Napeu, que ja vam dir que de les primeres que es consideren era la de la Pisistrat, que era un polític d'Atenes, no?, que va ser desterrat, i el que va començar a inventar tot d'històries contra els polítics que l'havien desterrat, i llavors, clar, li faltava encara el que tota bona fake news té, que era la part emocional. I va fer allò de dir, vaig a buscar-me una noia guapa, la vaig a vestir d'Atenea, i la poso dintre en un carro, i dic que Atenea va dir que sí, que jo sóc el salvador d'Atenes, i per tant haig de tornar, no? I la va passejar per allà, i tothom va anar-la a adorar, i la volien tocar, i de més, i clar, t'ho diràs a la gent, gràcies a que era una bona fake news, va votar perquè tornés de l'exili, no? Per això et dic que les fake news llavors sí que ja van anar evolucionant. Vam parlar en aquest de fake news també d'allò de que Mozart i Salieri no eren rivals, tot i que tothom es pensa...
0: És la història que ens ha arribat...
1: Que sempre, però no ho veiem, també és una fake news, no? Bueno,
0: sí, sí. Però... Mira, millors fake news que moltes de les que corren ara, que no se les creu. Tu què? Com ho portes, això de les fake news, Ada?
2: No sé, no miro la tele. Tipo,
0: molt bé.
2: Les notícies.
0: Ni xarxes socials, ni...
2: Sí, les xarxes socials, sí.
0: Doncs aquí hi ha moltes fake news, I ara amb la intel·ligència artificial, no, Àlex?
1: Sí.
0: La intenten colar per totes bandes.
1: Però, bueno, molta xarxa social, com que miren molt de K-pop. Llavors no... Diríem que no és...
0: No són víctimes de fake news.
1: Sí, o si és una fake news, no és...
0: No té tanta importància com la de Pisistrat, per exemple.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Escolta, també ens vam preocupar dels diners, de com aconseguíem diners amb els caixers automàtics.
1: Sí, vam dir com es va crear, no?, d'allò d'aquell home que va voler anar a treure diners i per... Ara no me recordo si eren 3 minuts o 5 minuts, que ja li havien tancat el banc per poder anar a treure diners, llavors necessitava els diners i estava a la banyera... I li va vindre de dir, ostres, haig de crear un sistema de que a qualsevol hora pugui anar i treure diners, no? I llavors va inventar el que seria un primer caixer automàtic, que recordem que anava amb targetes radioactives,
0: No
1: hi havia targeta de crèdit, però que sí que havies de posar un PIN, i que al principi el PIN havia de ser de 6 dígits, però quan li va dir a la seva dona, recordem que vam dir que la dona no era capaç de memoritzar els 6 dígits, i va dir, ostres, si jo vull que la meva idea... s'adopti, necessito que tothom se'n recordi del PIN, i per tant el van reduir a 4 dígits, que és molt insegur, però avui en dia...
0: Li agraïm a aquesta senyora, perquè amb tantes dades que tenim al cap...
1: Encara són els 4 dígits, no? Que llavors ja sí que més endavant ja van afegir la targeta de crèdit, no? Sí. Que no fos això, que fos reductiu, tot i que ja dèiem que no era perillós, no? Vam parlar de, recordo que vam parlar d'IBM, no? Els molts d'invents que havia fet IBM, i un d'aquests era la targeta de crèdit, no? Sí. Que vam dir, ostres, IBM va descobrir una manera per poder, era en aquell cas, la van descobrir per controlar els horaris dels funcionaris d'Estats Units, per veure bueno, quan entraven, quan sortien, i d'aquí ho van vendre-ho també a tots els bancs i que tenien per poder això, per poder treure els diners, i que tenien el problema aquell de la cinta negra, quan girem una targeta de crèdit que la tiés, que se'ls desenganxava, i que va ser la dona de l'enginyer que va fer la targeta de crèdit que va dir, ostres, i si ho planxes? Li va dir que un dia que estava planxant, i diu, planxant-ho va ser la solució a aquest problema.
0: Quantes aportacions de dones s'han perdut al llarg de la història, eh?
1: Sí, és una aportació...
0: Sí, clar, important.
1: O sigui, al final era...
0: Fàcil, senzilla, però que sembla una tonteria, però que no ho és. Al final és ben útil, tot.
1: Sí, tecnològicament la targeta de crèdit era complicada, però faltava... O sigui, a vegades és el punt que falta.
0: Clar.
1: És el punt, bueno, doncs la dona va posar el punt que faltava. Sí, vam parlar també que IBM va inventar també el codi de barres de les botigues... que si era el 666, no? Que si era l'invent del diable, tot això... Bueno, això ja...
0: bueno, històries... Sí,
1: històries
0: que...
1: vàries. Vam parlar també de la màquina de vapor, que era molt més antiga també, que venia de Roma. Recordem que vam dir, no, si Roma ja tenia màquina de vapor, però que fins que no es va poder, diríem... d'una manera que fos més òptima, doncs no va arribar a la...
0: No li van donar tanta importància com més endavant, no?
1: Fins a la revolució industrial i demés. Vam parlar dels captxes l'última vegada.
0: Sí.
1: I llavors sí que he deixat aquí pel final...
0: La meva secció preferida.
1: Sí, la teva secció, exacte. Tot un trimestre, volem dir que és la teva.
0: Home, és que eren molt interessants. Vam començar una secció que vam parlar dels opars, aquests elements que estan com fora de la seva època, no? S'han descobert i s'han atribuït a èpoques que, dius, no pot pertanyar a aquesta època, doncs perquè no concorda, no? Amb el temps, amb els materials, amb tota la tecnologia que hi havia en aquell moment, i ens vam començar a animar. I com dius, vam fer gairebé un trimestre d'opars,
1: Sí, i teníem també, recordo que la gent em deia volem una altra d'opart, això
0: home,
1: era...
0: Home, clar, no era per nosaltres, era petició popular,
1: Petició popular, al final ja era petició popular i allà buscant opars. Vam fer també opars espanyols, recordo.
0: Sí.
1: I de més, i bueno, no... Vull dir que va estar bé i... Sí que n'hi havia molts que deies, ostres, això...
0: Agafats amb pinces i alguns que s'ha descobert que no era que tal, no?
1: Sí, que dius que segurament assumíem que la gent del passat era més, no sé com dir-ho, no tan avançada com realment...
0: Clar. Sí. Com les línies de Nazca, no? Que vas dir, bueno, té una explicació i es podia fer, no?
1: Exacte, es van fer tot des... O sigui, s'han fet simulacions i han dit, sí, seria factible perquè hi havia unes muntanyes, etcètera, llavors... Bueno. També en vam veure algunes com aquella de l'estàtua aquella romana que va aparèixer a Mèxic, que al final la més creïble... És la de que un dels col·legues d'excavació va voler-li fer una broma en el cap d'excavació i quan va veure-la que va liar va ser un...
0: No, que he estat jo, no?
1: No va dir res.
0: És veritat.
1: No va dir res. No va dir res i va dir, oita, tu, ja us ho
0: fareu. Ja s'ho trobaran.
1: I aquí encara...
0: Amb quina et quedes tu, d'opars?
1: Clar, jo potser amb la... Ostres, que no ho sé. Amb l'Helen de Nimrod, potser, que era allò que dels babilonis que potser ja podien haver fet telescopis, no? Ens creiem que, no? Que sí, fins a Galileu, fins a Copèrnic i de més no hi havia telescopis i que potser sí que ja n'hi havia abans. Potser em quedo amb aquesta pel significat també científic, no? Tot una mica, no? No sé, però vaja...
0: A mi l'Antisitera m'encanta.
1: Antisitera...
0: Sí, potser per les pel·lícules també,
1: les pel·lícules,
0: no?
1: I, bueno,
0: Diana perquè, Jones, no?
1: Sí, i perquè també té una... O sigui, utilitzar aquest disseny de rodes dentades que es creia de l'època medieval, però molts anys, 1000 anys, o més, 1.500 anys abans, clar, és un... No, és un tema,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: També és un... I a més que són creïbles. O dins de tot dius, ostres, són més o menys creïbles.
0: Que curiós, jo em passaria totes les seccions parlant dels opars, M'has descobert un món molt interessant i des de que me'ls has descobert els anava mirant jo també, perquè hi ha molts i són força interessants.
1: Sí, hi ha alguns, per exemple, si mai aneu a Londres, al British Museum en tenen algun.
0: Sí?
1: A més és gratis entrar. Sí, o era gratis, suposo que encara ho deu ser-ho.
0: Sí, sí, els museus a Londres ens va dir el nostre company, el Víctor Lozano, que sí que...
1: Que encara ho són,
0: Que encara ho són.
1: És que l'última vegada que vaig anar ho eren.
0: Doncs mira, podem aprofitar per anar a Londres i veure algun d'aquests òpers. Àlex Soto, moltíssimes gràcies per seguir una temporada més aquí amb nosaltres. Gràcies per aquestes 100 seccions. Quan vulguis venir acompanyat de l'Ada i l'Aixa, que no, la tens...
1: Està d'acampaments.
0: Sí. Tens d'acampaments, però bueno, també és benvinguda en aquest programa. Ada, que passis un bon estiu.
2: Gràcies.
0: Àlex, passa tu també un bon estiu, desconnecta i t'escolto la temporada.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. Estàs escoltant els millors moments de La Ciutat.
0: Quan pensem en la Rambla de Barcelona, segurament ens venen al cap els floristes, els quioscos, els turistes i també les estàtues humanes, que des de fa dècades formen part del paisatge més emblemàtic de la nostra ciutat. Avui, en aquesta secció que tant ens agrada, el Barceloní Anònim, volem conèixer la persona que s'amaga al darrere d'una d'aquestes estàtues.
4: Avui ens visita el Walter San Joaquín. Ell és un artista argentí que durant molt de temps ha donat vida al Quijote de les Rambles. A més, és el president de l'associació República de les Estàtues Humanes de les Rambles de Barcelona. Volem conèixer avui el personatge i la persona

tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, Nits de Ràdio d'estiu. Estem de vacances, però us volem sempre tots els dies donar... Hem deixat uns missatgets perquè per desitjar-vos el bon dia i dir-vos que ara escoltareu entrevistes i seccions que hem tingut al llarg de la temporada. El que sí us dic és que us desitjo que tingueu un dilluns, dia 20 de juliol. Fantàstic! Escoltem algun dels millors moments de Nits de Ràdio.

0: I el món del coaching té moltes coses a dir-nos, a explicar-nos, i això és el que fem totes les setmanes, totes les temporades, també una temporada més amb Jordi González. Guillem, Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana més, un any més, és un plaer poder treballar al teu costat, David.
0: Ja són més de 10 anys, els que en Jordi González porta aquí... portant les, igual que seria en les formacions que fa, doncs ens va portant aquestes petites píldores, aquestes petites dosis, aquestes metàfores que ens ajuden tots aquests elements que anem coneixent, que anem analitzant, perquè sempre els podem aplicar tant el que ens passa a nosaltres com el que veiem que li passa a gent que coneixem, i això és molt important, sempre anar veient aquestes situacions. Aquesta setmana ens planteja un quadre, però un quadre sense marc.
1: Sí, mira, David, la frase aquesta, la vida d'una persona és un quadre. Succeeix que la vida és com un llenç que cal pintar. Sí? On cal experiència, vida, persona i moment són elements que componen l'obra final. Què vol dir això? Es refereix que el fet que l'existència és un art que va construir-se a mesura que es viu. O sigui, la persona en si mateixa és l'artista, veus? Que modela el seu futur i busca crear una vida amb significat.
0: Per tant, clar, aquí, si estiguéssim pensant en ficar un marc, l'estaríem posant abans d'hora, no? Possiblement estaríem limitant, no? Possiblement cap a on podem anar.
1: Sí, mira, normalment moltes vegades es pinta una obra o alguna cosa i dius, i quin marc li aniria bé?
0: Totalment.
1: I en si realment és el llenç, eh? És a dir, per tot això, per seguir pintant el nostre propi llenç.
0: Sí, sí,
1: és descobrir quines cines les pinzellades, el color que volen donar. Això, i com el símbol, la figura, la fruita. Què vol dir? Que són les nostres conductes. O sigui, nosaltres tenim que reflexar en aquest marc, en aquest quadre, en aquest gens, que no tenim mar encara, els nostres pensaments, el millor sentit que li volem donar a la nostra vida, a l'equilibri, la pau, el benestar. Tot això moltes vegades ho tenim que reflexionar, David, saps?
0: Totalment. Perquè
1: és el nostre llenç de la vida, saps?
0: I que a més seria... És a dir, si li poséssim, o si li volguéssim posar, l'estaríem fent de potser el que li va bé a una part de la nostra vida, però no tota la vida en general, no? Mira, ara potser, perquè com estem pintant ara, doncs li aniria bé aquest. Bueno, però és que després igual fem molts canvis i en un altre moment li va millor un altre. Per tant, més val que anem vivint la vida... a mida l'anem veient, i que per una altra banda, quan tinguéssim el quadre, anem a dir, complert, és quan ja no hi siguem, no? És a dir, que mentre estiguem vivint i mentre hi hagi vida, tot això pot ser molt canviant i molt il·lusionant, mira, també.
1: Sí, mira, és això, enfrontar la persona en el sentit de la pròpia vida i posteriorment confrontar la seva conducta en aquest sentit. O sigui, és a dir, què és el que nosaltres pretenim a la nostra vida i què és el que estem fent diferent per no tindre en aquesta direcció. No. Si moltes vegades dic, per exemple, parlem de la felicitat. La felicitat moltes vegades és un sentiment que neix del propi interior, saps?
0: Sí, sí.
1: No ve d'una de fora. És una conseqüència dels nostres pensaments i dels nostres actes.
0: Totalment. Però el que està clar és que ni es pot, diguem-ne, retratar, ni, ni,

0: Ni es pot, ni es pot emmarcar, no? Ni es pot, com si fiquéssim això ja una protecció, no? No, això s'ha d'anar vivint, s'ha d'anar construint, i li hem de donar l'espai també, no? I les possibilitats perquè creixi i apareixi, no?
1: No, insisto, mira, jo n'hi ha moltes coses. Nosaltres, jo sempre dic que la imitació no és bona. El referent sí, però la imitació no és bona.
0: Totalment.
1: Perquè a vegades volem imitar en algú o alguna cosa que tinguem que fer i estem fora de la nostra forma de ser, saps com
0: sí,
1: dir-te?
0: Sí.
1: I volem pintar ràpidament, volem posar un marc i en tirar endavant. No, no.
0: Sí.
1: La vida has de viure de manera molt natural. I sobretot, pas a pas.
0: Totalment, totalment, perquè a més, en aquest voler, diguem-ne, imitar, estaríem possiblement imitant volent imitar el resultat, però no el procés, no? Perquè molts cops el que la gent enveja o el que la gent vol mimetitzar és el resultat, és l'èxit o és l'encert. I clar, no està veient quant de procés hi ha al darrere, no? Quanta feina, quants anys, quants estudis, quanta dedicació, a vegades també quanta sort, però bueno, això és fruit també de tot aquest procés. Per tant, seria impossible repetir. El que ens estem fixant és possiblement en l'èxit, no?, de l'altra persona.
1: Sí, sí, mira, Luz, jo sempre comento una cosa, tenim que entrenar-se per tot.
0: Mm-hmm. Totalment.
1: Si tu vols ser feliç, tens que entrenar-te. O sigui, qualsevol deportista, qualsevol persona, un actor, qualsevol persona, té que preparar-se la seva obra, el seu guió. Té que viure. La vida no és un teatre. La vida és sentiment, correcte,
0: sí,
1: no?
0: Sí, totalment.
1: És important el sentiment, correcte. I la vida també són moments. És el que tu deies fa un moment. Moltes vegades que els moments són irrepetibles, correcte, no? I un moment et porta a altre moment, correcte, no? És que a vegades volem no solament imitar la vida dels altres, sinó volem retar els altres.
0: Sí.
1: I això no és bo, David, i això no és bo.
0: Perquè en el fons no deixaria de ser també una comparació, no? És a dir, si aquella persona és tan feliç, jo vull ser tan feliç com aquella persona. I això seria molt difícil de quantificar. Perquè seria com si això, com si li donéssim una puntuació, un valor, i la felicitat és un moment, la felicitat és una... És poc quantificable o poc compartible, que és única.
1: Sí, no, la felicitat també és un camí, no és un destí,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: La vida. I això és l'entrenament. Mira, jo sempre dic a les persones, no tractis d'imitar, tractis de valorar el que tens al teu entorn. I també no només de ser tu mateix natural, sinó compartir aquesta naturalitat en totes direccions, saps com dir-te?
0: Totalment.
1: I això és important. Per això que això del quadre sense marc volia dir que és important no a l'exterior que tu tens, tot parteix de l'interior, correcte?
0: Efectivament.
1: No? Tu pots posar un personatge que realment no penses que és en naturalitat, i aquí estem perduts. Volem posar el marc abans de posar gens, correcte?
0: Totalment. I al final, una persona que no és, entre cometes, es cregui el personatge, és a dir, que no el visqui, que no sigui, o serà molt difícil d'aconseguir o serà molt cansat, perquè estarà vivint una vida que no és la seva, que no és real, no? El personatge també ha de ser un mateix. Es pot elaborar, no? Es pot treballar, però l'has de creure cegament, no?
1: No, és que això moltes vegades hi ha persones que diuen no, jo vull ser com els altres volen que jo sigui.
0: Clar. Clar.
1: I això, i avui a les redes socials això ho estem veient molt,
0: Sí.
1: Sí, estem figurant algo que és més comercial i que lògica, i jo aquí respecto molt tots aquests personatges i aquestes persones.
0: Sí, i que la gent comparteixi aquells moments que li agrada compartir, però una cosa és compartir aquells moments i l'altra és només viure per intentar compartir aquests moments, no?
1: Sí, no. I això moltes vegades ens enganyem nosaltres mateixos. Jo coneixo bastants persones que per la seva posició social, laboral, professional, familiar, volen desenvolupar un paper que lògicament no els hi correspon.
0: Efectivament. I que a més els hi portaria a un esgotament permanent, no? Perquè al final és això, no? És mostrar més que...

0: del que vius o mostrar una realitat que no és la teva.
1: No, no, és un desgast, David, és un desgast terrorífic, perquè, sí. Perquè moltes vegades el personatge et menja la persona.
0: Et menja i necessita que l'alimentis molt, eh? És a dir, demana molt aquest personatge. I això és una cosa que és totalment inviable. Per tant, anem adaptant també aquest marc, aquest d'això, a les necessitats, a les realitats i no tant a les expectatives, no també?
1: No, sí, perquè a vegades muntem unes expectatives i aquest retorn de les expectatives a vegades no és assolible, eh? Perquè sí. Moltes vegades, mira, les persones tenen que pensar sempre en positiu, sí. Però ser realista.
0: Totalment. No? Aquest equilibri és importantíssim, Jordi.
1: Sí, sí, sí. Jo, indudablement, i sobretot no perdre mai l'energia.
0: Total, correcte? Total.
1: Constància, perseverància i, sobretot, actuar en forma natural. Sí. Costa més, però és molt més essencial a les persones. El resultat serà totalment diferent, correcte?
0: Totalment. No? Costa més, però normalment el que costa més, no perquè ens compliquem la vida, sinó perquè és el camí que dius, mira, això m'importa, però implica, doncs serà molt possiblement el que ens aportarà més coses. Ens hi portarà, però també ens aportarà més coneixements, més experiències i més històries.
1: Jo tinc una frase que sempre diu el que aconsegueix ràpid, se'n va ràpid.
0: Efectivament, efectivament. I el que ens costa, doncs allà tenim un aprenentatge que ens durarà sempre si som conscients del camí. I aquest camí sempre ens porta a Nits de Ràdio una temporada més amb el nostre coach a capçalera, en Jordi González Guillem, que el trobeu a la xarxa si el busqueu. Jordi, moltíssimes gràcies per estar una temporada més amb nosaltres i fins la propera setmana.
1: És un plaer, fins la pròxima setmana.

0: Us ho havia dit al començar la temporada, aquesta, al llarg de tota la primera setmana, i també ho vam, quan vam entrar a la ciutat per dir de què anirà el programa. Doncs, bueno, de moltes coses, i us havíem dit que estàvem molt contents de poder recuperar seccions que ens fa molta il·lusió que puguem tenir, i a fer-ho d'una forma ordenada, allò que sempre pugui anar al mateix dia, i aquestes alçades, els dimarts a les dues, recuperem una secció que sé que cada cop és més... Bueno, jo ho dic perquè ho visc a casa amb la meva filla, vull dir que és d'aquelles coses que sé que agraden molt, tot el que té que veure, doncs, amb el manga, amb l'anime, amb els shoujous, i és que tornem a tenir nosaltres la Selene Cor. ¡Vamos!
1: Hola.
0: ¡Vamos!
1: ¿Qué tal?
0: Benvinguda!
1: No m'ha faltat.
0: A casa té...

0: teva, a casa teva, perquè... Quines ganes teníem de poder, doncs, trobar allò, el foradet perquè ens puguis posar al dia, perquè tinguem allò, aquestes nocions d'aquest món tan fantàstic que té tant... Vamos, cada cop té més adeptes al nostre país, i quan hi ha, doncs, la fira del còmic o el manga, doncs, escolta, això és un espectacle, cues immenses, gent disfressada...
1: El tema ho rebenta. A més, cada cop han anat sortint més salons del manga o del còmic a petites localitats de tot l'estat. Alguns ja s'han anat assentant amb els anys que porten, com el de València, com el de Saragossa, però cada cop més llocs fa aquestes trobades. A banda d'aquestes trobades, tenim trobades també de K-pop, tenim trobades de moltes altres coses que aquest any anirem explorant mentre expliquem manga, anime. Anirem explorant també tot el fenomen aquest del K-pop.
0: Fantàstic.
1: J-pop, us parlaré de tots els inicis i de tots aquests cantants que van ser els primers, que van començar sobretot als 90, són aquí, gràcies a la importació de CDs, que antic.
0: Sí, quan ja dèiem el CD, és que ja ens toquen revisions mèdiques.
1: Ens toquen moltes revisions mèdiques, ja tenim una edat, però seguim al peu de canó del manga i l'animació.
0: Fantàstic.
1: I també acabarem parlant en algun moment de tot aquest fenomen que sembla que sorgeixi de nou, d'aquests ninos com els de Pop Mart del Labubu, que això ja fa molts anys que funciona, i que és una cosa típica que les persones que ens agrada el manga i l'animació, figures, peluixos i així, col·leccionem des de fa, bueno, des de temps innombrables. Jo diria que qualsevol bon friki, sigui d'això, o sigui d'aventures, o sigui d'una saga de fantasia, ho té a la sang. I, per tant, l'única cosa és que s'ha obert més a un públic més general.
0: I que és un món que té en comú el que és anar traient la pols a totes aquestes figures que es van acumulant, que si no tens vitrines, després és una feinada. Jo quan veig una figura d'aquestes penso, que bonica, però aquest tant detall del cabell, després per netejar la pols serà complicat. Però, bueno, aquest ja és un tema a part.
1: Això li pots explicar al meu marit, que està enfrontat amb totes les meves figures de Sailor Moon i de moltes altres coses, i de Sakura, que són una... passant de la cinquantena...
0: Mare meva.
1: Per tant, sí, ho entenc perfectament, però mira, recuperarem, en una de les seccions recuperarem una sèrie on un noi es converteix, és un drama coreà, que el noi es converteix en assassí, però ara no recordo el nom, i té un amic friki, friki de figures, i té un sistema per netejar la pols.
0: He
1: agafat. Per tant, ja te la buscaré.
0: Donarem la solució a la pròpia secció, em sembla fantàstic. Per on comencem aquesta temporada?
1: Mira, jo crec que les coses que s'esperen des de fa molts anys, hi ha una sèrie que n'hem parlat, hi ha un manga que va sentar un precedent a finals dels 90, crec que aquí es va estrenar a TV3, vam tenir la sort de quan s'estrenaven moltes coses, i espero que en algun moment es torni a recuperar amb aquesta renovada programació d'animació en català, que va ser Utena. Utena, la noia revolucionària, és una sèrie tan complexa que jo no entenc encara, i tan bizarra, que no entenc encara com es va emetre. És a dir, allà hi havia adulteri no, seria més... posem adulteri per no desvetllar coses.
0: Val.
1: Hi havia una relació lèsbica, que també això... és important, hi havia violència gairebé de gènere, hi havia de tot.
0: Molt bé, molt bé.
1: Però la protagonista i el seu esperit lluitador fa que totes aquestes coses s'entenguin dins d'un context i valgui la pena.
0: Fantàstic.
1: Utena és un còmic que cal llegir, és una mica diferent al que és la sèrie, i a banda també, després es va fer una pel·lícula, però la pel·lícula agafa un caire una mica diferent. Agafa referències, però no acaba de funcionar igual ni que la sèrie ni que el manga. Quina és la bona visió, anava a dir, imagina. Sí. Quina és la bona notícia? Que el 10 de setembre, Selecta Visión ens porta, com ja ens va portar ara fa un temps,

0: Taylor Moon està recuperant clàssics, us recomano molt que mireu el seu catàleg, està recuperant clàssics dels 90 i dels 2000 i els està reeditant. Són clàssics que han costat molt d'aconseguir els drets, perquè són sèries àmpliament aclamades que no només la gent dels 90-2000 seguia amb devoció, sinó que les noves generacions, gràcies a les noves versions, com va fer Norma Comics d'Utena, ha fet dos tomos integrals amb tota la col·lecció d'abans de... No me'n recordo exactament quants eren els tomos, però no passava, com a mínim hi havia uns 7-8 o potser algun... I ha fet una edició de luxe amb un cofre superbonica,
1: sí.
0: I si no l'heu llegit, és el moment de fer-ho. I Selecta Edition, el dia 10 de setembre, llença 3 edicions. Hi ha una que a la seva web ja es consta com esgotadíssima.
1: Ostres, imagina't.
0: Especial de la web, però ens queden dues que teòricament sortiran, que és la de DVD, a un preu del voltant d'uns 40 euros, i la que ja se'ns acosten a 200 euros és la deluxe de col·leccionista.
1: Va.
0: La deluxe de col·leccionista ens portarà tot d'un llibret amb imatges, amb dissenys i alguna sorpreseta més. Va. Per tant, qui vulgui desembutxacar perquè sap que allò és un tresor, s'anirà directament a la col·leccionista, i qui no, a la més econòmica, perquè realment val la pena tenir aquesta sèrie a casa.
1: No, estic veient tot el que porta i, mare meva, és que és un espectacle. Vull dir, per la gent que sigui molt d'aquesta sèrie, és, vamos...
0: És un espectacle perquè aquí va arribar en el seu moment alguns artbooks de Japó, però mai es va publicar un artbook oficial. Recordem que un artbook és un llibre d'il·lustracions de lo que és o bé l'animació o del manga. Normalment arribaven més els de l'animació i normalment els aconseguíem a l'antiga Continuarà de Via Laietana o a Norma Comics o sobretot a Freaks, que et portaven més coses d'importació. Aquestes coses ara avui en dia les podem aconseguir per internet, però aleshores era molt complicat. Clar, per tant, hi ha molt poc merchandatge, s'ha fet algunes figures d'Utena i han arribat i les pots comprar, però el merchandatge bo sempre ha estat a Japó i ha estat complicat d'aconseguir. De fet, si busquem a portals de segona mà, veurem merchandatge que està pels núvols, si és realment el merchandatge oficial.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Com l'anell de duelista d'Utena. El dia, una de les coses... Bueno, Utena entra ella a l'Acadèmia Autori i llavors coneix a l'Anshi, que és la núvia de la Rosa. Representa que qui guanyi els duels en un lloc absolutament fantàstic,
1: sí.
0: Cada cop la música és increïble cada cop que puja al Coliseu dels Duels. Qui guanyi cada duel es queda amb la núvia de la Rosa que serveix aquella persona.
1: Va.
0: Llavors, l'Utena, l'única intenció és que ningú la guanyi per poder-la protegir.
1: Ah, molt bé. Que no caiguin males mans, com si diguessin, no?
0: Exacte. I retrobar-se un dia amb algú que la va salvar de petita, que ell li diu al seu príncep i que sembla que està en un castell suspès sobre el Coliseu dels duels.
1: Oh, que bo.
0: Fins aquí hi puc llegir.
1: Està molt bé, llavors, home. Està interessant, tu.
0: És molt interessant i us la recomano moltíssim. A tota aquesta gent que li agrada el drama, el col·laborat i tot, ho tenes la seva sèrie.
1: Molt bé.
0: A més a més, els personatges estan molt ben desenvolupats i tenen un caràcter molt definit i en alguns casos... molt cabró.
1: està bé. Bueno, la vida misma, eh? O sigui que ja em sembla... Bueno,
0: sí, la vida misma i una mica més.
1: Molt bé, aquí... Sí.
0: Per celebrar la sortida d'aquesta sèrie tan esperada, el divendres 19 de setembre, a les 7, al bar de Akihabar, que no sé si el coneixeu, però és un bar musical otaku, que està al carrer Eugeni d'Ors 5, us recomano, si no, que visiteu el seu Instagram,
1: sí.
0: Per seguir totes les coses que hi fan, que són molt interessants, i fan sovint moltes festes, fan la festa de llançament de la sèrie.
1: Val.
0: Llavors, de 7 a 10 hi haurà la festa de llançament i la presentació de el set Utena Deluxe amb totes les coses que hi portarà. I, a més, tindrem un DJ inclòs, que és el DJ Niwa.
1: Ah,
0: qui a les 10 encara tingui ganes de seguir fent xerinola, de 10 a 2... Mira, a l'hora que s'emet aquesta secció, per tant, no ens tapa, hi ha una festa d'anime.

0: amb el mateix DJ. Per
1: Fantàstic.
0: tant, jo crec que és un molt bon moment. Qui es pugui acostar a l'Akihabara el divendres 19 de setembre podrà viure unes decoracions i un món ambientat en Utena. Per tant, els fans de la sèrie i els que no ho són, però busquen una emoció forta que fins ara no hagin trobat dins del món del shoujo, que hi vagin.
1: Fantàstic. Doncs escolta, super recomanació, així per començar ja a ficar-se en matèria, eh? En matèria, conèixer gent i conèixer llocs on poder compartir aquesta afició, que em sembla fantàstic.
0: Com a dada, l'obra està escrita per Vi Papas amb les il·lustracions de Chikoha Saito, que és l'autora, i l'estil té un estil una mica del shoujo d'abans. No és un estil que sigui el shoujo més pla i tot el que són les històries romàntiques de noies, perquè a més aquesta tampoc s'ajustaria al cànon, dels mateixos ulls, no. Té un estil molt predeterminat també de dibuix que us recomano i que a més s'ha conservat a lo que és a l'edició de la sèrie.
1: Fantàstic. Doncs aquesta primera recomanació, que també ens volies portar algun clàssic avui.
0: Sí, mira, com parlem de clàssics, avui anem a per un altre clàssic. El 16 de desembre d'aquest any farà 250 anys del naixement de Jane Austen. Jane Austen, per mi, és amor pur, i qui no hagi llegit Jane Austen, cal fer-ho. Però a
1: Sí.
0: vegades les novel·les ens poden costar. Una de les coses millors que ha fet Norma Comics, n'ha fet moltes, bones, va ser adaptar les novel·les que s'estaven publicant al Japó i que ja estaven circulant pel mercat, perquè jo les tenia en anglès, d'altres editorials. Va agafar la col·lecció de 16 clàssics i va portar tres novel·les de Jane Austen que s'havien publicat en format manga, que són Sentido y sensibilidad, Emma i Orgullo y prejuicio,
1: Home.
0: que ara veureu que aquestes sèries, o en sèrie o en format pel·lícula, han tornat a les plataformes. Per què? Perquè és l'any Austen, durarà la celebració tot aquest any i part de l'any vinent,
1: Sí.
0: i trobareu a les llibreries moltes edicions molt boniques dels seus llibres i fins i tot jo us recomanaria que miréssiu edicions angleses. No m'estranyaria que fessin alguna reedició també en manga. De fet, aquí només va arribar l'edició dels manga clàssics, però a fora, a Anglaterra, Seven Seas va publicar una altra adaptació que és novel·la de Pride and Prejudice, novel·la amb il·lustracions manga,
1: Que bo.
0: que per als col·leccionistes de Jane Austen jo et diria que és un must-have, però
1: Total.
0: absolut. Aleshores, tenim aquesta col·lecció, jo us recomano que si no us heu iniciat mai en el món d'Austen, a més, una de les coses que tenen els clàssics de manga que ens va portar Norma i que avui en dia confecciona una col·lecció de 16 clàssics, és que tant les il·lustracions com el text, perquè una de les coses més importants és adaptar una novel·la a la seva narrativa i la
1: Clar.
0: importància de la seva narrativa
1: Clar.
0: en un altre format. I això ho han aconseguit d'una forma excel·lent. A tot el que és el seu dibuix i el seu transcorre en novel·les tan complexes com Orgull i prejudici.
1: Que bo.
0: Jo us diria que abans d'arribar a Orgull i prejudici, la meva recomanació és que comenceu o per Sentit i sensibilitat o per Emma.
1: Val.
0: Són novel·les més fàcils i Orgull i prejudici jo diria que és com la cirereta del pastís
1: Val.
0: per poder donar-li aquest contingut.
1: Sí,
0: Ja veureu que
1: és
0: us diu.
1: el nivell extra, eh? Perquè és el jefe final, que em diu el Dani Martín a la secció dels videojocs, que els jocs tenen un jefe final, doncs això seria el jefe
0: Exacte. El
1: final.
0: jefe final, per mi, Orgull i prejudici, jo crec que retrata una de les coses que va fer Jane Austen molt bé és retratar la seva època, però a més des d'una visió femenina.
1: Correcte.
0: Femenina amb un caràcter contestatari. Cosa, jo crec que és d'aquelles autores, com la Charlotte Brontë, que de fet està també dins dels àlbums dels clàssics d'aquesta col·lecció, que val la pena llegir. Llavors, què tenim més en aquesta col·lecció? Ja que parlem de clàssics i que ara una mica a la tornada a l'escola faran
1: Sí.
0: tornar a llegir els clàssics, que alguns faran una mica feixucs,
1: Sí.
0: jo us diria que dins d'aquesta col·lecció, què més tenim? Mira, tenim El somni d'una nit d'estiu, del Shakespeare.
1: Sí.
0: Somni d'una nit d'estiu a mi sempre em fa pensar en una cosa i és amb la pel·lícula del Club dels Poetes Morts.
1: Oh, meravellós.
0: Que és nou a Netflix i que jo crec que si s'hagués produït en aquests temps, s'hagués fet un manga segur i un clàssic d'aquesta pel·lícula. Us ho dic perquè els mangas clàssics que hi ha a la col·lecció us poden acostar a aquestes històries que heu sentit a parlar i que penseu, quin pal em fa llegir-ho. No, de veritat.
1: En lloc de demanar-li al ChatGPT que us faci un resum o el que sigui,
0: exacte,
1: aquí us estem oferint alternativa interessant.
0: Us oferim aquesta alternativa i per fins i tot les persones que estimen els clàssics i estimen el manga els han de tenir. És una col·lecció que cal tenir. Saps aquelles col·leccions que
1: sí,
0: dius...
1: Sí.
0: Oh, no és només perquè quedi bé a la prestatgeria.
1: Que
0: és
1: també.
0: Perquè el contingut i l'adaptació és excel·lent. Què tenim també? Tenim un altre Shakespeare com Hamlet.
1: Home, aquest és clàssic absolut.
0: Ens voleu una mica de terror? Ens tenim l'adaptació de Dràcula o, per exemple, els contes d'Edgar Allan Poe.
1: Boníssim.
0: Que això és un altre clàssic.
1: Sí, sí.
0: Tenim Els Miserables.
1: Molt bé.
0: Tenim Romeu i Julieta, també de Shakespeare. Tenim Tom Sawyer, o Les aventures de Huckleberry Finn. Grans esperances, del Dickens. El conte de Montecrist.
1: Mare meva.
0: Us he de fer un incís aquí, i és que cinèfil, i és que l'any passat van estrenar una adaptació francesa del Pierre Mignon, que és l'actor que l'interpreta, el conte de Montecrist, que us la recomano molt.
1: Sí.
0: Des de l'adaptació del Gerard Depardieu, és una de les millors adaptacions que podeu veure. Perquè no només del manga i l'anime viu la persona,
1: totalment,
0: sinó que hi ha altres coses. Llavors, el conte de Montecrist està molt ben adaptat, també, i, com us he dit abans, teniu Genei. Per tant, jo crec que aprofitem aquesta tornada a l'escola per fer una mica un peu als clàssics i, sobretot, si teniu que escollir alguns, escolliu, ja que és i està sent el 250 aniversari del naixement de la Jane Austen, decanteu-vos per Austen.
1: Fantàstica, doncs, aquesta primera proposta, aquesta primera secció amb la retrobada i celebrada Selene Cor. Fins la propera setmana, que vagi molt bé, gràcies.
0: Fins la propera.

I aquesta edició especial de Nits de Ràdio Verano arriba a la seva fi. Espero que tingueu un dia fantàstic, que gaudiu, encara que us toqui treballar o no, doncs gaudiu d'un dia que sigui espectacular. Nosaltres ja sabeu que tornarem quan sigui el mes de setembre, ja estem agafant energies i ganes per acompanyar-vos, però us volem aquests dies d'estiu acompanyar amb el millor de la temporada, la de gent que ha passat pel programa, i us anem recordant. Que tingueu un dia fantàstic, adeu-siau!

0: que están en negociaciones con el Ministerio de Transportes para poder encontrar una solución, porque existen dos tipos de anchos de vías, el ancho ibérico y el ancho estándar, que es el que se usa en el resto de Europa. Con la llegada de la alta velocidad a España, se empezó a construir con el ancho estándar para garantizar la conexión con otras grandes ciudades europeas, y por ello, trenes preparados para superar los 300 km por hora deben reducir su velocidad en las principales ciudades asturianas que mantienen el ancho ibérico.
1: Gracias, Hugo. Hasta mañana.
0: Hasta mañana.
1: Y vamos ya con la información deportiva, centrada únicamente en lo que ocurrió anoche. España, campeona del mundo de nuevo, Santiago.
2: 16 años después, la selección española vuelve a hacer historia y se proclama campeona del mundo. El equipo dirigido por Luis de la Fuente conquistó la segunda estrella tras imponerse a la Argentina de Leo Messi en una final para el recuerdo. Desde el pitido inicial, España quiso imponer su estilo a través de la posesión y el control de juego. Sin embargo, las condiciones del terreno de juego no ayudaron. El césped presentó un aspecto muy mejorable y excesivamente seco, que ralentizó la circulación del balón y dificultó el juego rápido que precisó y caracteriza a la selección española. Tras el primer tiempo, el protagonista pasó a ser el tan llamativo espectáculo que se esperaba, aunque también especialmente largo, que rompió el ritmo del partido y obligó a España a volver a empezar en una final muy igualada. La selección española siguió insistiendo durante la segunda mitad y Argentina continuó sin encontrar la manera de inquietar a Unai Simón. De hecho, la albiceleste fue incapaz de realizar un solo disparo entre los tres palos durante los 120 minutos de juego. Ya en la prórroga llegó el momento decisivo.
1: Seguiremos contando, Santiago, que nos quedamos sin tiempo. Mañana más y seguiremos hablando de la selección.
3: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
4: No et compris el nou Mitsubishi Outlander. De debò, no ho facis. A menys que busquis un híbrid endollable espectacular, amb 95 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 8 anys de garantia. Des de 29.500 euros. Una bogeria. Prova'l ja a Automoció Jovacar, concessionari Mitsubishi a Reus i Tarragona.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribes.
5: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
6: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
5: Fa ben poc ha publicat el llibre Mission Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
7: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya.
8: Noms propis de l'esport català.
9: El Bernat Canut és un dels entrenadors de bàsquet amb més potencial de tot el panorama estatal. Nascut a la Seu d'Urgell fa 36 anys, ja té una àmplia experiència com a tècnic. Però a més, a base de treball, esforç i talent, no para d'aconseguir èxits. L'últim, amb la consecució de la Copa de la Reina 2025 amb el Club Baloncesto Jairis de la localitat murciana d'Alcantarilla, de 43.000 habitants i amb un pavelló amb capacitat per 1.200 espectadors. És un projecte humil, però amb una base sòlida i un futur prometedor.
10: Títols així tan celebrats és perquè són inesperats i això no és que arribéssim a la Copa sense confiança, al contrari, l'equip arribava en un molt bon moment tàctic i també emocional i de confiança, però en cap cas imaginant-nos d'arribar a diumenge vius i de guanyar a Avenida, no? Doncs són aquests cap de setmanes màgics, aquests moments màgics que s'han d'aprofitar, els hem aprofitat i bé, de posar-nos les mans al cap, sí. És un projecte jove, un projecte ambiciós, a darrere hi ha gent que en tenia moltes ganes de tirar endavant aquest projecte i d'anar a poc escalant llocs a la taula classificatòria i mirar aviat els de dalt. És la tercera temporada que estem a

0: el club està a primera divisió, és el primer cop que participem a la Copa de la Reina i bé, sens dubte això és haver donat dos passos endavant de cop, però s'ha de seguir sent humil i fent les coses bé perquè haver guanyat aquest any no et garanteix èxits del futur.
1: El Bernat Canut és un dels noms propis de l'esport català.
2: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
4: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos.
3: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
5: A veure si vindrà un tercer, saps?
3: Clar,
5: a veure si vindrà un quart.
3: Així seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè, clar...
6: La farmàcia contentíssima, clar.
3: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
5: A veure, en aquest cas, l'oferta jo crec que li fan compra 5 o pagar 6.
3: Sí, estic d'acord.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Del 24 al 26 de juliol, Riells i Viabrea acull el Festival Respira Cultura de Teatre, Espectacles i Música en Directe amb activitats gratuïtes i altres de pagament des d'un preu de 15 euros. A Tortosa, durant tota la setmana del 20 de juliol, el Festival Vertebra Dansa. Formacions i espectacles de dansa i circ amb activitats gratuïtes i espectacles des dels 8 euros. A Barcelona, el Monestir de Pedralbes, Lumina Divina, una instal·lació immersiva amb entrada lliure i gratuïta, disponible a les nits del 24 al 26 de juliol. I a Vilanova i la Geltrú, el Tingladu del 23 al 25 de juliol. Una vintena d'artistes atenen el Festival de Música que ofereix entrades des dels 16 euros. I a Tàrrega, fins al 25 de juliol, el cicle d'arts de carrer públic. Propostes gratuïtes de teatre, circ i música per a tots els públics.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.

0: de Ponent s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. La mort ha causat una gran commoció al municipi. Aquest diumenge, desenes de persones van participar en un minut de silenci convocat per l'Ajuntament, que també ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: Tràgic balanç també aquest diumenge a les zones de bany de Catalunya. Un home de 76 anys ha mort mentre es banyava a la platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. La víctima s'hauria desmaiat dins l'aigua i, malgrat la ràpida intervenció dels socorristes i dels equips d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida. I al Maresme, un nen de només 6 anys ha mort en una piscina de Calella. Els serveis d'emergència han intentat reanimar-lo sense èxit després de rebre l'avís cap a les 6 de la tarda. Amb aquestes dues víctimes, ja són 12 les persones que han mort aquest estiu a les platges catalanes i 7 les que han perdut la vida en piscines des de l'inici de la campanya de bany. Protecció Civil insisteix a extremar les precaucions i mantenir una vigilància constant, especialment dels menors.
2: Más de uno, Catalunya.
1: Ha estabilitzat l'incendi de canyes i matollà que havia obligat aquest diumenge a mobilitzar diverses dotacions d'emergència al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, prop del nus del Llobregat. El foc es va declarar poc després de 2:45 de la tarda i va provocar el tall de la B250, a més d'afectacions al trànsit de la Ronda de Dalt en sentit Barcelona. Els bombers de la Generalitat, amb el suport dels bombers de Barcelona i les ADFs, hi van desplegar una desena de dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. El telèfon d'emergències 112 va rebre més de 180 trucades relacionades amb aquest incendi. És un nou foc que crema a Catalunya en una temporada d'estiu que no té aturador pel que fa a les altes temperatures. Els agents rurals mantenen avui l'alerta màxima per risc d'incendi forestal a bona part del territori. El Pla Alfa s'activa en nivell 4 de perill extrem a 37 municipis de 7 comarques, mentre que 219 municipis de més de 23 comarques es troben en nivell 3 de perill molt alt. La situació obliga a mantenir restriccions d'accés també en 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmallar. Davant d'aquest escenari, els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc i respectar les restriccions vigents per minimitzar el risc d'incendi. Qui més pateix per aquest risc d'incendi són les zones rurals del territori. Aquest cap de setmana coneixíem el balanç que fa el govern del programa de desenvolupament rural, una de les principals eines de suport al sector agrari i al món rural català. De quina quantitat invertida estem parlant, Joan?
0: Doncs més de 1.050 milions d'euros invertits en una dècada. Des del 2014, el programa ha contribuït a modernitzar més de 5.700 explotacions, ha donat suport a prop de 2.900 joves agricultors i ha impulsat més de 800 projectes d'innovació i cooperació. També ha arribat a unes 25.000 explotacions amb actuacions ambientals i ha mobilitzat 85 milions d'euros en gestió forestal i prevenció d'incendis, també. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat el paper clau d'aquestes inversions per al futur del camp català.
3: El gran motor és el sector agroalimentari i en especial el PDR. Per tant, avui fem balanç dels 10 anys, 1.000 milions d'euros durant 10 anys de suport al món rural, a les explotacions, modernització d'explotacions i també, evidentment, de balanç de la feina que han fet els grups líder.
0: Segons el departament, el programa ha superat les previsions inicials i ha acabat executant un 115% dels recursos previstos gràcies a l'aportació conjunta de la Unió Europea, l'Estat i la Generalitat.
1: I dos últims apunts abans d'anar als esports. Sàpiguen que l'afició espanyola ha celebrat aquesta matinada a Barcelona la victòria de la selecció a la final del Mundial de Futbol Masculí contra l'Argentina. S'han produït concentracions esporàdiques a diferents punts de la ciutat per celebrar el segon títol mundial de la selecció. I sàpiguen també que avui els veïns de dos dels edificis afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'Ila 9 del metro al barri del Putxet podran tornar a casa. Es tracten dels residents dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles.
2: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: ¿Has soñado con este momento? Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
7: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Les 8 i 28, els esports. Víctor Llucià, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. La selecció espanyola amb 8 catalans entre els 26 convocats. Joan García, David Raya, Eric García, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Marco Corella, Marc Pubill i Lamine Yamal es va proclamar ahir campiona del món per segona vegada a la història, repetint la fita de l'any 2010 a Sud-àfrica. El davanter de València del Barça, Ferran Torres, va ser l'autor de l'únic gol de la final contra l'Argentina de Leo Messi al MetLife Stadium de Nova Jersey. I el jove central blaugrana, Pau Cubarsí, de només 19 anys, va guanyar el premi al millor jove del Mundial després de completar una brillant actuació en la seva primera Copa del Món. I més enllà del Mundial, l'entrenador dels Brooklyn Nets, el badaloní Jordi Fernández, va rebre ahir el títol de fill predilecte a la seva ciutat natal, Badalona, en un acte en què va reivindicar els valors que l'han guiat dins i fora del bàsquet.
1: En cultura, avui parlem de música i és que aquesta nit a Barcelona, concert de Judith Niederman.

0: Cantautor actuarà aquest vespre als Jardins del Palau de Pedralbes dins la programació del festival Les Nits de Barcelona. L'actuació servirà per celebrar una trajectòria de més de 10 anys marcada per la sensibilitat i la fusió entre poesia i música. Nederman interpretarà algunes de les cançons més destacades del seu repertori en format simfònic. Doncs al ritme de Judith Nederman arribem al final d'aquest informatiu que ha comptat amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias.

0: noms propis de l'esport català.
1: El Gerard Encuentra és l'entrenador més jove de la Lliga ACB de bàsquet. Lleidatà de 35 anys, és un dels principals arguments competitius de l'Iopos Lleida, que ha assolit la permanència a la màxima categoria del bàsquet estatal. Una experiència enriquidora, sense cap mena de dubte, però res és comparable amb aconseguir un ascens, també amb l'equip Bordeus del Barris Nord, al Força Lleida.
2: Jo crec que un ascens és una fita imborrable, no? És algo màgic que no oblidaràs mai, perquè és una fita històrica, veus la ciutat volcada amb l'equip, i en canvi una permanència també té molt de valor, inclús a vegades ho pateixes més o costa més que un ascens, però jo crec que les coses boniques les recordes amb més, no sé com dir-ho, més melancolia, més bonic.
1: El Gerard Encuentra és un dels noms propis de l'esport català.
3: ¿Taxi?
4: ¿A dónde va?
3: Hola, al auditorio, por favor. Tengo mucha prisa, ¿puede atajar por ahí?
4: Claro.
5: Cuando llegamos al Valle de los Dinosaurios, en el norte de
4: Perú, era
5: casi con Ecuador, buscando un arte rupestre que hasta entonces no había sido catalogado, esas pinturas en las que aparecían.
3: Bueno, oye, ¿le importa dar una vueltecita más? Es que no quiero quedarme sin saber el final de la historia.
5: Yo os puedo decir,
4: por supuesto.
3: Disfruta de historias inesperadas, sin prisas. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Tarragona,

0: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
1: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
2: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
1: Sí, senyor.
2: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
1: Sí, senyor. El
2: senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà la llista, ah, sí que hi ets, vale, sí, pots passar.
1: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Oh! Sí. Sí, jo ho veig, això, eh?
2: Bueno, trigarem una mica més, però...
1: Bueno, escolta, que vagin en temps, la gent.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: cuento, porque Javier Ruiz y JF León, después del boletín informativo, lo que vamos a hacer es irnos a Tu Cara Me Suena.
1: Ya he acabado, pero vamos.
2: Más de uno. Onda Cero.
3: Onda Cero Tarragona. La radio que t'escolta.
4: Escuche, escuche. En Los Tresillos, Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gavarras, Tarragona.
5: Noms propis de l'esport català.
6: Sara Gallego és una atleta nascuda a Barcelona l'11 d'octubre del 2000, especialitzada en els 400 metres tanques. Tant el seu pare, Xavier, com la seva germana gran, Clàudia, també s'han dedicat a l'atletisme. El 2021 va batre el rècord d'Espanya de la seva especialitat. Una sèrie de lesions li va impedir competir durant el 2023 i gran part del 2024. La Sara admet que ha conegut la part més dura de l'esport.
7: Sí, totalment. O sigui, per mi, per suposat, és la part dolenta de l'esport. I jo sempre he pensat que la vida d'esportista no és fàcil, però quan veu una lesió veig que, òbviament, és el pitjor que pot passar i és una agonia perquè és com, sobretot quan el meu tipus de lesió, no? Que no et posen un període, no et diuen en dues setmanes estaràs bé. No, és una miqueta com, bueno, el que vagi estant al teu peu, a poc anem millorant, però no et podem dir un termini en concret. No? Doncs aquí es passa bastant malament perquè, bueno, a part que físicament no estàs en el teu punt, evidentment, i veus que els teus companys doncs, van competint, estan en forma, fan marques, assoleixen les seves metes, etc. I tu estàs allà parat sense poder fer res, sobretot psicològicament és molt dur, no?
6: Sara Gallego és un dels noms propis de l'esport català.
5: La brúixola amb Lola Sorribas.
8: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
9: Molt bé, estic molt bé.
8: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
9: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
8: Molt bé.
9: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar

0: i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
1: Llibres? No.
0: Què?
1: Em refereixo, has començat a llegir llibres,
0: sí,
1: que vas dir que ho faries?
0: Sí, eh? Sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
2: Sí?
0: Sí, superguai.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dilluns, 20 de juliol, i la ciutat avui està...

0: I és que avui parlarem de moltíssims temes aquí a la ciutat, però no podíem deixar de començar avui amb aquesta victòria d'Espanya al Mundial, una victòria més que merescuda. Però no volem trepitjar tot el que en uns minuts ens explicarà el Víctor Lozano, així que també us avancem que avui parlarem sobre el sector agroalimentari català. Ho farem analitzant l'estudi Entre el camp i la taula, elaborat per l'Institut de Recerca i Desenvolupament Agroalimentari de Barcelona. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
1: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
0: Avui tenim a Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic. I aquí a l'estudi, al meu costat, Montse Valls. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Peter Hendrick, bon dia.
3: Bon dia.
0: Clàudia Moreno, bon dia.
4: Bon dia.
0: Què? La Clàudia ve de vermell avui.
4: Sí.
0: Tu vas celebrar sí. el Mundial ahir... Avui Arde Champions, és que
4: és el
0: que hi ha. I més que merescut, eh? Quin partida es va fer ahir la selecció espanyola. No vull parlar més perquè el Víctor, si no, vindrà i dirà no, que aquest és el meu negociat. Així que vinga, va. La cançó és aquesta, avui, però...
3: No puc competir, avui portar la contrària, ja saps com
0: però, soc. Portem una altra, perquè ja
3: jo
0: en parlarem
3: no parlar de la Roja.
0: Del Mundial. Perquè no t'he deixat, si no, parlaries de la Roja.
3: Sí, sí,
0: aquesta
3: tota
0: cançó,
3: la raó,
0: la
3: tota
0: Nova
3: la
0: York, la de Viva Espanya i tot això, no?
3: Vinga, bueno, no sé.
0: No portes bueno, aquesta avui.
3: Jo avui parlaré de coloms, per molt portar bé. La contrària.
0: Uf. I no sé, bueno, jo no ens agraden gens els coloms aquí, eh?
3: Bueno, una miqueta sí, no?
0: A la Montse i a mi, a la Clàudia, no sé.
3: No sé vosaltres, però jo tinc una cançó molt intrusiva sí. i cada cop que penso en coloms, sona en el meu cap aquesta cançó.
0: A veure. A los ojos me miró, què és això, aquesta versió, no?
3: No sabeu. Jo és que com a bon neerlandès porto un
0: sí, és la típica cançó,
3: Baker Selection, que és la típica cançó que es fica a Holanda quan sortim de festa.
0: És com la nostra Macarena. O...
3: Sí, una coseta així. Aquest grup, per la veritat, és que... Bueno, és com el nostre Camarón, no?
0: Ah, molt bé.
3: Bueno, i aquesta cançó es va publicar el 1975 i, com podeu veure, parla d'un colom blanc que és un símbol de llibertat, pau i esperança. I precisament, esperança és el que em dona la notícia d'avui. I es veu que hi ha un colom que ha protagonitzat una història molt peculiar. Ha passat a Oakland, als Estats Units, on uns bombers han rescatat un colom que havia quedat atrapat en un incendi. L'animal havia inhalat una gran quantitat de fum i gairebé no podia respirar. I els bombers no van dubtar ni un segon i es van inventar una mascareta apta per coloms i li van proporcionar oxigen. I al cap de res de pocs minuts, el colom va prendre el seu vol sense donar les gràcies, però bueno, sabem que està bé ara mateix.
0: Sí?
3: No tenim declaracions, sabem que està bé.
0: T'has informat de que estigui sí. bé el colom?
3: A veure, hi ha imatges, aquestes imatges virals que demostren que després de donar-li aquest aire i tal, el colom sembla que com que reviu una
0: no
3: mica.
0: No seria?
3: No ho sé.
0: Perquè
3: jo vull pensar...
0: la mascareta aquella, espero que l'hagin llançat després de fer-les arribar
3: sí.
0: amb el colom.
3: Van fer el pico-pico, no el boca-boca, sinó...
0: El boca pico,
3: sembla que ha anat, sí, boca pico i li ha anat bé al colom.
0: No sé, a mi...
3: Des d'aquí li envio una abraçada ben forta al colom.
0: El colom o els bombers? Hi ha molts coloms, vull dir que... No sé, a mi em sembla surrealista. Hauríem d'investigar, potser és una fake news, eh?
3: Bueno, jo vull pensar en el bé de la humanitat, perquè jo he vist aquesta imatge i m'ha donat esperances.
0: Entenc que hi havien rescatat, si és que hi havia alguna de...
3: Imagino que sí.
0: Prioritzarem el colom davant de les persones, sisplau.
3: Primer nens i dones i homes, i després coloms, no?
0: Sí, i gats, gossos i tot el que... tota la fauna. Doncs curiosa la notícia que ens porta avui el Peter. El Gerard ja ha començat les seves vacances, dubto que ens estigui escoltant.
4: No crec.
0: No sé si...

0: us va deixar l'encàrrec, alguna de les dues? Va fer el traspàs?
1: El tenim, està tot
0: controlat. A qui li toca?
1: Em toca a mi,
0: Vinga, va.
2: Quines ganes.
0: Eres la substituta natural, l'experta en cançons i en paraules.
1: A mi parlar de música ja sabeu que m'encanta, així que endavant. Així que avui ni calor ni it's hot, avui en català.
0: Fa calor avui.

0: Anem amb pilota, esclar que sí.
1: Això és el que t'has fixat, és el que t'ha agradat.
0: Ja tindria.
1: Doncs aquesta secció li faltava alguna cançó en català i llavors hem portat avui Antònia Font, grup referència en català, són de Mallorca, nascuts als anys 90, i aquesta calor és Fa calor, i ara que estem a les portes de les vacances d'estiu, res millor que escoltar els consells que ens porta aquesta cançó per superar les altres temperatures, ara deies la síndria, però també banyar-nos despullats, endavant.
0: No? Quina cosa, també em fa coset això, eh? No m'enganxaràs, eh? Un banyador es neda igual de bé i et refresques igual. Eh?
1: Sí, però al final també, quina diferència hi ha, no? A part de a la sorra, perfecte, sí, ho entenc. Però és l'aigua, no?
0: Els peixets, no? No? No
1: has pensat? Quin trauma, mai? Míriam, no ho havia pensat, ara, clar. Ara.
0: A la piscina encara, però...
2: Peixofòbia tens, llavors.
0: Jo tinc, sí, talassofòbia total. No, imagina't tu.
1: Doncs aquesta cançó és una oda a la simplicitat i a la recerca de la felicitat en els petits plaers de la vida, especialment com estem ara a l'estiu. Amb un seguit de metàfores i comparacions, aquest tema ens transmet un missatge de relaxació, de gaudi, per allunyar-nos de les complicacions i tensions quotidianes. Així que ja sabeu, aquest estiu, tots escoltant Antònia Font i els seus consells per passar la calor de la millor manera possible.
0: Montse, tu i jo d'aquí 4 dies començarem a aplicar aquests consells, eh? Que ja marxem de vacances, darrera setmana de la temporada. Home, no, estem comptant els dies. Sí. Ho necessitem. Tothom ho necessita. El Robert ja el tenim per aquí, eh? Preparant la ciutat d'estiu. O sigui que d'aquí res l'escoltarem. El convidarem, potser el convidem, no? Entrar en el programa algun dia.
1: És que avui
0: setmana.
1: Potser hi ha sorpreses. Com deia el David Tirado, se vienen cosites. Fueguito.
0: Anava a dir calor, no deia. Que deia fueguito. Vinga, t'ha deixat a tu en herència el Gerard la cançó de calor, així que, Clàudia, entenc que tu t'ha deixat la pregunta del dia,
1: sí.
0: No? A veure, ja t'agrada, preguntar
1: a
0: l'audiència.
1: Sí, ja m'agrada.
0: Vinga, doncs què preguntes avui?
3: Mira, jo crec que avui és igual quin dia internacional sigui, perquè...
0: Ni ho has mirat, no, avui?
3: No ho he mirat, o sigui, hem guanyat el Mundial i hi haurà molta gent que, bueno, haurà anat a dormir una mica més tard de l'habitual, i és que ahir era la final Espanya-Argentina, partidazo mític.
0: Home, i tant.
3: No entraré perquè si no el Víctor Lozano...
0: No, exacte, que si no ens fot bronca, però és que no podíem baixar.
3: Però va tenir una mica de tot el partit. Sí. O sigui, una defensa espanyola que s'ho va haver de treballar per frenar els atacs d'Argentina.
0: Tampoc tants, eh?
2: No va atacar molt l'Argentina.
3: Jo crec que és el primer partit del Mundial que miro.
0: En sèrio?
3: Sí.
2: Jo és el segon.
0: En sèrio? Però sí, i tu, Montse, sí. El primer també?
1: Jo era el primer que mirava, sí, però perquè és que, però també t'he de dir, és que el moment que va marcar gol és quan jo, en un moment que jo vaig estava despistada i estava fora.
0: Doncs gràcies, Montse.
1: Llavors em van dir, queda't fora el que queda de partit, si us plau, perquè, mare meva...
3: Per això no miro futbol, jo.
0: El
3: meu pare va dir, oh, me'n vaig a dormir, no sé què, i quan ho va dir, marca, Ferran Torres, i va dir...
0: En sèrio? Però qui se'n va a dormir en aquell moment?
1: Jo estava dient, per favor.
0: Bueno, perquè tu has de matinar molt, clar.
1: No són hores.
0: Momentazo.
3: I ningú confiava en la selecció de Luis de la Fuente, va ser molt crític.
0: Ni Argentina
3: i
0: confiava i potser es van confiar massa.
3: Sí.
1: Molt bé.
3: Però bueno, ens hem emportat la segona estrella. Avui volem reviure amb vosaltres una nit que per molts ja és història de l'esport. Per això us volem preguntar com vau viure la final del Mundial. On éreu quan Ferran va marcar aquell gol al minut 106? Ho vau viure a casa, al bar, amb tota la família? Ho vau celebrar cridant o més tranquils? Ens podeu explicar el que vulgueu, amb més o menys detall. Volem saber com vau viure la final del Mundial. Respostes amb notes de veu al 676-760908.
0: I potser també us podeu explicar si el vau viure amb les mateixes persones que el del 2010. Per exemple, jo tenia personetes noves a casa i no estaven al 2010, però sí que van poder estar en aquest Mundial. Així que ens ho podeu explicar a tot el 676-760908. I a més, atenció, perquè estem de celebració. Així que aquesta setmana les vostres respostes

0: Postes venen amb regal i amb quin regal, mare meva. I és que, si no sabeu què fer aquest estiu amb la família, l'Espai Immers a Barcelona ens ofereix un pla que de veritat no us podeu perdre. Fins al 2 d'agost us conviden a gaudir de Balloon Story, una experiència que ens porta a recórrer diferents universos creats en, atenció, 600.000 globus reciclables. Podreu veure figures gegants, sales plenes de color, espais interactius, llums i els millors escenaris pels amants de les fotos. I també per deixar-vos emportar per la imaginació. Una opció perfecta per als més petits de la casa, però també perquè pugueu deixar sortir el nen que tots tenim dintre. Si voleu optar alguna d'aquestes entrades que tenim disponibles, només heu de respondre avui a la pregunta del dia enviant una nota de veu 676-76-09-08. En aquest cas estem preguntant pel Mundial d'ahir, per la final, com la vau viure, i que ens expliqueu tot el que vulgueu sobre aquest Mundial, sobre l'anterior, l'altra estrella que té Espanya, o el que vulgueu. Notes de veu al 676-76-09-08. Montse Valls, a veure, amb qui el vas viure?
1: El vaig veure, prou tranquil·let a casa, amb familiars i tal. Em va recordar, és que també estava pensant, dic, crec que és inevitable, tal com vam viure-ho ahir, pensar en com vam viure el del 2010. Crec que al final són dos moments històrics que s'acaben recordant. I sí que és veritat que més o menys eren les mateixes persones, però em faltaven algunes. Clar. I llavors molt dels comentaris que fèiem era, és que si estigués aquí,
0: ara mateix,
1: com estaria ara? I també dient, bueno, i l'orgullós que estaria, perquè cap de casa som futboleros, només ho era el meu pare, sí. I llavors vam dir, vinga, va, en honor a ell, veiem la final, i la vam viure, perquè al final vam recordar molt també el que vam viure el 2010, sent ell l'únic futbolero, sí. I que en casa ens va contagiar tot aquest sentiment.
0: Sí, però això et contagies, no?, de l'ambient que hi havia ahir pels carrers.
1: I sí que és veritat que després, al dia a dia, no ens va, pobret, no ha quedat això en el nostre dia a dia. Però sí que quan hi ha un moment important, una final d'algú, i com pot ser una final d'un Mundial si hi ha la selecció espanyola, doncs sí, es va viure amb molta intensitat a casa. Amb el sentiment aquest també de dir, ai, Messi, saps? Amb tot el que ha significat per nosaltres, però...
0: Però Messi ja té més d'un Mundial, no?
1: Sí. Al final veus el camp, els xavalets que veus després dia a dia amb el Barça, i llavors, clar, el sentiment se te'n va, o sigui, és que és...
0: És veritat que ahir guanyés qui guanyés... Haguéssim estat contents,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè, els del Barça estàvem contents.
0: Si no és per Messi, és per la selecció espanyola, amb la qual cosa era una final que estava bé, força bé. Tu què, Peter, on la vas viure? Com?
2: Bueno, jo salí d'un pantallazo que hi havia i...
0: Ah, va sortir.
2: Sí, vaig sortir. Perquè és que dins de casa no s'hi pot estar, fa massa calor. I vaig dir, mira, ja tinc una excusa per prendre la fresca.
0: Bueno, al carrer no sé si feia gaire fresqueta, també.
2: Bueno, millor que dins de casa s'estava. I la veritat és que saps que es diu, que és maco veure com... Com els xavals, i més de la Masia.
0: Sí. És que és això, era un partit del Barça.
2: És el mateix, que... és el mateix que va passar el 2010. Sí. Es repeteix la història.
0: Totalment. I un jugador del Barça ens va donar el Mundial, amb la qual cosa ja està bé. Sí. Clàudia, tu què?
3: Jo també a casa, amb els pares, el mateix que el 2010, perquè tenia 4 anys.
0: Clar,
3: llavors
0: m'imagino
3: que no sé què clar. I bé, molt bé, no som futboleros caps dels tres, llavors no ens estàvem enterant de molt, però bueno...
0: En sèrio? No sé. És que com que m'hem passat tots els partits del Mundial i m'agrada molt, el futbol en general m'agrada molt, amb la qual cosa el vam gaudir ahir. I vosaltres, com ho vau viure? Notes de veu al 676-76-09-08. Mentre que ens ho expliqueu, Montse, repassem la carita.
1: Som-hi.
0: Doncs 6 persones detingudes i una trentena d'assistides pel sistema d'emergències mèdiques durant el dispositiu especial desplegat a Barcelona amb motiu precisament de la final del Mundial de Futbol Masculí.
1: 2 dels arrestats estan acusats del robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer del furt d'una motxilla. El SEM va atendre 24 persones amb ferides lleus i 5 menys greus i 16 d'elles van haver de ser traslladades a centres sanitaris. Els Mossos d'Esquadra van mobilitzar uns 300 agents per garantir la seguretat de les celebracions. I és que milers d'aficionats es van concentrar al Fòrum, la plaça de Catalunya, l'Arc de Triomf i la plaça d'Espanya després de la victòria de la selecció espanyola.
0: Canviem de qüestió. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat el primer canvi del seu govern des de l'inici de la legislatura. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals.
1: Moreno ocupava fins ara la secretaria general del departament, de manera que el relleu manté una clara línia de continuïtat. Educador social de formació formació i amb una llarga trajectòria al PSC, ha estat diputat al Parlament durant gairebé una dècada i també regidor a Santa Coloma de Gramenet. En la seva declaració institucional, Salvador Illa ha agraït la feina feta per Mònica Martínez Bravó, especialment en àmbits com la reforma del sistema de protecció a la infància i la transformació dels serveis socials.
4: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravó i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PBACU.
1: El nomenament es farà efectiu les properes hores i Raúl Moreno ja participarà aquest dimarts en la reunió del Consell Executiu.
0: I expliquem també que avui alguns dels veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro al barri del Putxet comencen a recuperar la normalitat.
1: Sí, i és que els residents dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, així com els comerciants ubicats en aquests edificis, ja poden tornar als seus habitatges i negocis després que les inspeccions tècniques no hagin detectat danys estructurals. De fet, aquest matí ha reobert el primer establiment afectat, el restaurant Sant Gervasi. El seu propietari ha explicat que dedicarà la jornada a netejar i a preparar el local per reprendre completament l'activitat demà dimarts. El negoci va haver d'aturar-se de manera sobtada quan es va ordenar el desallotjament dels edificis. En canvi, la situació encara està lluny de resoldre's per la resta d'afectats i és que els veïns del número 54 hauran d'esperar almenys uns dies més mentre continuen les tasques de monitoratge i les comprovacions tècniques.
0: Doncs tot plegat no ho ampliareu avui al Notícies Migdia perquè ja estava pensant, no?, que hi ha un especial sí. Pel Mundial i per la passejada que faran els guanyadors aquesta tarda a la capital d'Espanya, a Madrid. Així que, Montse Valls, sí que t'espero d'aquí una estoneta amb un especial, això sí que seria
1: un especial.
0: Sí. I no Mundial, sinó un especial Paraula de Cançó.
1: I tant.
0: Que vagi molt bé, Montse.
1: Fins ara, adéu.
5: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
6: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
7: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: A Onda Cero, La Ciutat.
0: Cada dia anem al supermercat i trobem les prestatgeries plenes de productes, però poques vegades ens preguntem quin recorregut han fet aquests aliments abans d'arribar al nostre plat. Darrere de cada producte hi ha una cadena molt complexa on hi intervenen, entre d'altres, pagesos, cooperatives, centres logístics, distribuïdors, grans superfícies, una xarxa imprescindible per garantir el subministrament d'aliments, però que també concentra bona part del poder econòmic del sector. Per entendre millor com funciona aquest engranatge, l'Institut de Recerca i de Desenvolupament Agroalimentari de Barcelona ha publicat l'informe Entre el camp i la taula, un document que analitza qui controla cada element de la cadena de subministrament, com circulen els aliments i quins són els principals reptes de futur. Adrià Rodríguez, investigador de l'Institut de Recerca i Desenvolupament Agroalimentari de Barcelona i també un dels autors d'aquest informe. Què tal? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies a vosaltres per explicar-nos aquest informe. Comencem pels resultats de l'informe. Quins són els més importants?
8: Bé, un dels més importants és que tendim cap a un model alimentari cada cop més controlat per grups molt reduïts a grans empreses, que a més aquestes empreses han crescut i han pogut abaratir els seus productes ultraprocessats gràcies a un alt volum de subvencions públiques. I això, al final, va en detriment tant de l'economia, és a dir, de la xarxa i el teixit de petits actors, productors, pagesos, però també comerciants del sistema alimentari, i també en detriment de la nostra salut, perquè tot això fa augmentar el consum de productes poc saludables i ultraprocessats.
0: Clar, com dius, aquest informe explica que la distribució alimentària està concentrada en molt poques empreses. Més enllà del que ens ha explicat, quines conseqüències exactes té això tant pels productors com per nosaltres, pels consumidors, més enllà d'aquest problema per la nostra salut, no?
8: Doncs mira, per exemple, parlem del cas del porc. Catalunya s'ha especialitzat en la producció porcina. això no s'ha donat així per, diguem, per una causa natural, sinó perquè hi ha hagut una aposta pública en termes de regulacions, de subvencions, política fiscal. En els últims 40 anys han tancat 15.000 finques ramaderes, petites finques ramaderes, i 150 escorxadors locals. Amb què s'ha traduït això? Amb l'aparició de grans centrals logístiques,

0: grans macrogranges i grans macroescorxadors, és a dir, s'ha amarmat, ha afectat tot el teixit productiu del territori i també s'ha traduït en un consum de carn molt més elevat que duplica els límits que marca l'Organització Mundial de la Salut.
1: Els pagesos acostumen a denunciar que són la baula més feble de la cadena. No sé si això es reflecteix en aquest informe.
0: Sí, es reflecteix efectivament, però aquest informe intenta separar el que és la petita i mitjana pagesia del que podríem anomenar oligopoli agroalimentari, és a dir, aquelles grandíssimes corporacions que no tenen per objectiu produir aliments frescos i saludables, sinó, sobretot, producte ultraprocessat dirigit a la venda a grans superfícies comercials com els supermercats.
1: I per on passa la solució de tot plegat? Clar, no sé si és gaire senzilla d'aplicar.
0: Sí, doncs és una solució complexa, òbviament, que cal tenir en compte molts elements. Jo en destacaria un, i és que, com deia, aquest model, que és una tendència creixent, no és fruit d'elements naturals, sinó d'una aposta pública, en gran mesura de subvencions públiques, i el que cal és redirigir tot el suport públic aquí, als petits i mitjans actors del sistema alimentari. És a dir, aquí realment ens alimenta, els petits i mitjans ramaders, el comerç de barri, els mercats municipals, els mercats de pagès, és a dir, a tots aquells actors que realment vetllen no per generar productes ultraprocessats que afecten la nostra salut, sinó producte fresc que ens alimenta, que ens nodreix i que ens fa viure vides doncs, més riques i més saludables.
1: Però clar, després entra en joc el preu, Adrià, perquè és veritat que moltes vegades aquests productes frescos en el mercat a vegades és més car que tenir altres opcions i moltes butxaques no s'ho poden permetre. Què fem amb això?
0: Sí, això és cert, però de nou, això és fruit d'una sèrie d'opcions polítiques que s'han pres. De nou, tornem al cas del porc. Si la carn de porc produït amb mètodes industrials és tan barata, és perquè el 70% de totes les subvencions públiques de la política agrícola de la Unió Europea va dirigida a la ramaderia industrial. I això ha permès abaratir el preu de la carn de baixa qualitat, en detriment de la carn de bona qualitat, de producció ecològica, per exemple. No? Uh-huh. O, per exemple, aquests porcs de producció industrial intensiva s'alimenten amb soja que prové de la deforestació amazònica i que no paga aranzels d'entrada a la Unió Europea i, a més, el combustible dels barcos, per exemple, està subvencionat. No? És a dir, hi ha tota una sèrie de decisions al llarg de la cadena agroalimentària que fan que el producte ultraprocessat i de baixa qualitat sigui molt més barat i que el producte saludable i fresc sigui més car. Si s'inverteixen aquestes ajudes, es pot fer el contrari. Es pot aconseguir que el producte fresc, saludable, sigui realment assequible i que el producte que fa malbé els ecosistemes, que afecta la biodiversitat, que genera emissions i que afecta la nostra salut, pagui les factures que ha de pagar.
1: Anem al final d'aquesta cadena, que som els consumidors. Què podem fer nosaltres? Entenc que la clau està en les decisions que prenem, no?
0: Jo diria més aviat que les decisions que prenem venen marcades per una sèrie de decisions i regulacions polítiques. Les nostres decisions de consum depenen bàsicament de tres factors. Del preu, com s'ha dit molt bé aquí, de l'oferta disponible i també del temps disponible. No? Si l'administració està realment preocupada per transformar els hàbits de consum i fer-los més saludables, aquests han de ser els tres eixos d'actuació prioritària. Ha de limitar l'expansió i la densitat de les cadenes de supermercats i promoure l'expansió del petit comerç i dels mercats municipals i del mercat i dels mercats de pagès, per exemple. Ha de fer polítiques per aconseguir una assequibilitat real i efectiva del producte saludable i ha de fer polítiques de disponibilitat de temps, és a dir, reducció de la jornada laboral, en promoció del transport públic, etc.
1: Si es fessin aquests canvis polítics i aquest model agroalimentari canviés, també hi hauria menys malbaratament alimentari o això va per un altre canal?
0: Està directament vinculat. Actualment

0: malbaraten el 30% de tots els aliments que es produeixen, i això, per contra del que a vegades es podria pensar, no té a veure amb una mala gestió del que fem a les nostres cuines individualment, sinó que té a veure amb una mala planificació del sistema alimentari, d'un sistema alimentari que produeix en excés alguns productes, produeix molt menys del que tocaria altres productes, i per tant, doncs, amb una planificació efectiva del que es produeix, de com es distribueix i de com es comercialitza, i aquí se n'ha d'ocupar l'administració pública, es podria reduir moltíssim el malbaratament alimentari, que ara mateix és un 30%, i és algo que ens hauria d'alarmar a tots i a totes, perquè no estem parlant només del malbaratament d'aliments, estem parlant també del malbaratament de terra, d'energia i d'aigua.
1: Durant la pandèmia vam descobrir que fins a quin punt depenem d'aquesta xarxa logística perquè no ens faltin els aliments, i et pregunto, no sé si el sistema català actual està preparat per afrontar futures crisis com sequeres, conflictes internacionals, problemes de subministrament.
0: Doncs com estem veient amb les guerres aranzelàries de Trump, com l'atac d'Estats Units a Iran i el tancament de l'estret d'Hormuz, el sistema agroalimentari és cada cop més depenent de grans operadors, de grans corporacions que proveeixen matèries primes agrícoles, inputs tipus fertilitzants sintètics, biocides, combustible, productes petroquímics. Si trenquem aquestes dependències i anem, invertim la tendència i anem cap a un sistema alimentari més de proximitat, més ecològic, que nodreixi la xarxa de productors locals i de comerciants locals, aleshores serem molt més resilients perquè no tindrem aquestes enormes dependències globals que tenim ara mateix.
1: Adrià, per acabar i per fer un resum de tot el que ens estàs explicant, quins són els principals reptes que haurà d'afrontar el sistema agroalimentari català durant els pròxims anys?
0: Doncs mira, hi ha un repte que jo el resumiria amb deixar de produir matèries primeres agrícoles i passar a produir aliments. I ho dic amb una dada molt concreta. A Catalunya destina gairebé el 60% de tota la seva producció agrícola no alimentar persones, sinó alimentar porcs. Això implica destinar gran part d'energia, gran part del territori i gran part de l'aigua que tenim, que són béns molt escassos, alimentar porcs. Hem de centrar el sistema alimentari en alimentar persones, i en alimentar persones de forma saludable, de forma sostenible i de forma assequible. Aleshores, cal una reorientació de la visió pública i de les polítiques públiques també amb aquest objectiu molt clar. Produir aliments de forma saludable, de forma sostenible, assequible i amb bones condicions de treball per qui treballa el sector també.
1: Adrià Rodríguez, investigador de l'Institut de Recerca i Desenvolupament Agroalimentari de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí a la ciutat.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
3: Arriben els dies sense IVA de Conforama, la millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara sense IVA. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Això és la ciutat.
1: Víctor Lozano, bon dia.
5: Bon dia, bona hora, què tal?
1: Ui, quina veueta que fas,
5: sí,
1: no?
5: Sí, jo crec que tothom tenim la veu avui, mica, avui una miqueta...
1: Sí, tocadeta.
5: Tocadeta,
1: encara que sigui per dormir poc,
5: Per dormir poc, per cridar massa o per no saber aguantar les emocions, això passa.
1: L'estrès també fa molt,
5: Quan et deixes anar per la passió i pel sentiment, i en aquest cas doncs, no estàs treballant, perquè quan estàs fent un partit de futbol per la ràdio, doncs amb prou feina tens per no equivocar-te i fer la teva sí. feina, però quan pots disfrutar de les coses... doncs al final doncs la veu es veu afectada, doncs.
1: No sé si serà l'últim dia que escoltarem aquesta cançó del Mundial.
5: Avui serà l'últim dia.
1: O si demà seguirem, però bueno, gaudim-la. Sí, i és sí. que

0: Espanya ja té la segona estrella, la samarreta.
1: Eren sobre les 12:05 de la nit, tothom pendent del de la televisió. Acabo de veure les dades d'audiència. 91,5% de share en el minut 2 de tot això. I era tots pendents de la tele perquè a les 12:05 de la nit d'ahir passés això.
2: Lamin, que está aguantando todo el partido como un bravo. Lamin abre para Pedro Porro. El centro al segundo palo. Viene Nico Williams. El pase atrás de Merino.
0: Gol! Com deu tenir la veu avui, eh?
2: Gol! Gol! Gol! D'Espanya! Ferran! Ferran! Ferran! Torres! Al 1 de juego de la segunda parte de la prórroga! El toque de Nico Williams de cabeza! La pelota muerta para el valenciano! Porque estaba en el lugar de la gloria, para golpear hacia la inmortalidad, para abrazarse con la eternidad, porque los sueños a veces se cumplen. Y era el momento.
0: El gran de mi vida em va faltar a mi.
1: El somni es va complir, sí, sí. Ferran Torres va fer el gol de la victòria, el gol, bé, es va convertir en el Iniesta, va ser l'Iniesta del 2010 amb aquest gol. En el segon minut de la segona part de la pròrroga, un gran gol, per cert, amb un colpeig de la pilota espectacular. La pilota entrava a la xarxa i donava el títol a la selecció espanyola. Fixa't que el davanter de Foios, que s'ha convertit, per tant, en el nou heroi, repeteixo, ha agafat el testimoni d'Iniesta el 2010, demana temps per pagar tot això.
3: Necesito un poco de tiempo para asimilarlo, la verdad. Ahora mismo es que no sé qué decir porque al final yo creo que ha sido un gol de 47 millones de personas, no solo mío. Al final es el secreto que siempre ha dicho el míster, que esto es un equipo de 26, esto estamos por encima de las individualidades y cada uno dentro del torneo ha tenido sus momentos.
4: Bueno, sí, ha sido un mundial duro a nivel personal. Creo que al final, bueno, todos sabemos las críticas, esto es algo con lo que tenemos que saber convivir. Bueno, no, nada concreto, simplemente al final soy una persona creyente, creo que he dejado todo en manos de él y él me ha dado las puertas para seguir y creo que él es el que me ha dado este gol de hoy.
1: La selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món per segona vegada en la seva història després d'imposar-se a Argentina per 1-0 en la final disputada a Nova York. Espanya va ser molt superior. Ningú, absolutament ningú, pot qüestionar els mereixements de l'equip de Luis de la Fuente perquè va dominar tot el partit, va generar moltes ocasions davant una Argentina ultradefensiva que pràcticament no va crear oportunitats de gol i que es va mostrar excessivament dura, a vegades fregant l'agressivitat fins al punt que va acabar amb 10 jugadors per l'expulsió d'Enzo Fernández al minut 92. Una Espanya que no només en el partit d'ahir va ser superior al rival, sinó que ho ha estat pràcticament durant tot el torneig i jo crec que la justícia del títol és absolutament irrebatible. Sí. Un títol amb una gran influència del Barça, no ho podem amagar. Fins a 8 futbolistes del club blaugrana hi han format part, són campions del món: Joan García, Eric García, Dani Olmo, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. Menció especial pel central gironí, que està nomenat millor jugador jove del torneig. Eric García va jugar uns minuts, fixa't que no jugava amb Espanya des de l'eliminació del Mundial de Qatar, doncs ahir va tenir els primers minuts i agraïa el premi rebut amb aquest títol.
5: Bueno, al final creo que aún no acabamos de ser del todo conscientes porque tenemos a muchísima gente en España. Creo que mañana va a ser una locura, pero bueno, ver a nuestra familia aquí, a nuestros queridos, es algo increíble. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ellos al final pues tienen muy buenos jugadores, están bien organizados, pero bueno, no nos hemos rendido, al final pues ha llegado el premio.
1: És una passada, el que ha fet aquesta selecció. Ho hem de posar en context perquè no és gens fàcil. És una selecció que ve de guanyar l'Eurocopa i d'una forma molt brillant. I a mi el que més m'ha agradat d'aquesta selecció és que ha sabut jugar com un equip, ha sabut ser una família. Ho dic perquè els seus jugadors més determinants, diguem-ne, de més talent, més desequilibrants, no estaven ni de bon tros en la seva millor forma. Lamine no ha estat el millor Lamine, perquè va venir molt tocat i condicionat per la lesió. Pedri ha estat en molt baixa forma, a més un jugador fonamental. Rodri ha acabat meravellosament bé, de fet,

0: l'han triat el millor jugador del, del torneig del Mundial, però els primers partits li va costar. Nico Williams fa temps que està mig desaparegut. És a dir, que Espanya, no tenint en la millor forma els seus millors futbolistes, els més desequilibrants, ha sabut jugar com un equip. I fixa't que només ha encaixat un gol en tot el torneig. Un sol gol. És una barbaritat. Cap selecció ho havia aconseguit fins ara. És a dir, que tenint uns grans jugadors, ha sabut jugar com un equip. Per tant, Luis de la Fuente té tot el mèrit. Jo no creia en aquest seleccionador. M'ha callat la boca, i de quina manera, perquè jo pensava que duraria 3 dies a la selecció, i ha guanyat una Eurocopa i un Mundial. Ha pres, per tant, el relleu de Vicente del Bosque, guanyant els dos títols, Eurocopa i Mundial, un títol absolutament merescut.
1: La verdad es que en una final sabes que cada uno tiene que utilizar sus armas, ha sido muy dura. Creo que hemos hecho un muy buen partido, creo que el partido tenía que haberse decidido antes. Las grandes paradas de Dibu ha impedido que nos pusiéramos por delante en el marcador, pero una final es una final y sabes que hasta el final hay que sufrir muchísimo.
2: Que ante grandes equipos es igual que estés con uno menos, en cualquier situación de balón parado, cualquier situación del talento, con jugadores tan importantes como tiene, te pueden generar problemas. Hemos pasado 4 o 5 minutos al final un poco agobiados, pero vamos, puede pasar de todo, pero ha pasado lo que tenía que pasar.
0: Si tu ets un amant del futbol i estimes aquest esport i veus el partit de només començar els 5 minuts i ja veus que hi ha una selecció que vol guanyar el partit, que ho intenta, i una altra que incomprensivament es defensa, renuncia a l'atac i es dedica simplement a buscar que passi el temps per arribar als penals, evidentment te n'has d'alegrar de la victòria de l'equip que ho ha aconseguit, perquè Argentina va ser una absoluta decepció. Jo no ho entenc, que et plantes en una final d'un Mundial i renuncies totalment a tenir la pilota, renuncies totalment a buscar la porteria rival i a guanyar el partit. Tenim jugadors per fer-ho, no és la millor selecció de la història, però Argentina té molt bon equip, té bons jugadors. Doncs incomprensiblement es va dedicar a defensar-se i va deixar tota la iniciativa a Espanya. I clar, si quan tu jugues, és una dita, però que es compleix, quan tu jugues a empatar, normalment acabes perdent amb una agressivitat molt fora de lloc per mi, i un mal perdre al final del partit amb jugadors com Paredes, lamentable, empantant a jugadors del Barça, un dels auxiliars tècnics allà, l'exjugador del València, agredint a Dani Olmo, diverses agressions, empentes, etc. Tu has de ser molt gran en la victòria, per suposat que sí, però sobretot en la derrota. I ahir era un moment, de la mateixa manera que es va respectar per part de França la victòria d'Argentina en l'últim Mundial, ahir crec que l'actitud d'alguns futbolistes, no tots, i d'algun dels membres del cos tècnic de l'Albiceleste va ser absolutament lamentable. No és el cas del seu seleccionador, Lionel Scaloni, un bon tipus, un gran entrenador, un tio molt de sentit comú, amb molt de seny. Va reconèixer que Espanya havia estat superior, que va mereixer la victòria, que no hi havia res a dir en aquest sentit. Però és un tio també molt passional i molt sentimental. I fixa't que va plorar tant durant la roda de premsa que quan ja li van preguntar si seguiria o no com a seleccionador, no la va poder acabar de les llàgrimes que li queien.
3: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado que en mi vida pensé que a ver si paro porque no soy capaz. En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Entonces, para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este. Que difícilmente se vuelve a formar y me duele el alma, lo siento.
4: Ay, pobre. Ay.
0: És futbol, sí, és futbol. Sí. És veritat que ens treu les passions i tal, i tota la nostra sensibilitat, però és futbol. La selecció espanyola arribarà aquest migdia a Madrid, sobre les dues, a la capital d'Espanya, per celebrar el títol mundial. Jugadors i tècnics visitaran la Zarzuela i la Moncloa i després faran una rua de celebració per la capital d'Espanya. A partir de les 7 de la tarda la cosa va per allà, vull dir que tranquil·litat, i ens ho hem de prendre amb calma i disfrutar-ho molt. A Catalunya també es va celebrar i molt aquest triomf de la selecció espanyola. Milers de persones van acudir a la plaça Catalunya de Barcelona i em quedo amb el detall de la multitudinari seguiment que hi va haver a Mataró, a Rocafonda, la localitat natal de que l'estrella d'aquest equip, la menja mal. Espanya, merescudament, ja té la segona estrella cosida a la seva samarreta.
4: I ho explicarem aquí amb un especial a Onda Cero. Víctor Lozano, que vagi molt bé.
0: Molt bé, demà més.
4: Tornem de seguida, fins ara.

0: Lo conseguimos.
1: Un día, pues hola. Yo lo vi en mi casa con mi marido porque íbamos a salir, que pusieron una pantalla en el pueblo, ¿sí? Y íbamos a salir, pero hacía tanto calor, claro, que ya me dio mucha pereza, la verdad. Entonces nos quedamos en casa, nos pusimos un pica pica, los dos solitos, y con el aire, porque no tenía demasiado calor ayer, no sé, ayer estaba fatal del calor, y no quería salir. Mis hijos sí que se fueron a la pantalla hasta que han puesto en el pueblo, bueno, y dicen que una de gente y que el ambiente es genial, pero bueno, claro. Nosotros nos quedamos los dos ahí delante del sofá, con el aire y nuestro pica pica delante de la tele.
2: Doncs ben fet, que feia molta calor ahir. A més, la temperatura pujava amb el pas dels minuts, així que una bona elecció. I vosaltres, com vau viure ahir al Mundial? Notes de veu al 676-76-0908.
3: Això és La Ciutat.
2: Molts de vosaltres segur que esteu ja de vacances, però potser d'altres encara us queden alguns dies, com a nosaltres, per exemple. Així que avui la nostra advocada experta en consum, l'Esther Lorente, ens porta una secció que segur que us serveix tant a uns com als altres. Esther, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Míriam.
2: Doncs avui ens volem centrar en els nostres drets com a consumidors, amb activitats que fem potser més durant les nostres vacances, com per exemple anar a festivals, viatjar, anar més a sopar fora, perquè tot i que estem més relaxats quan estem de vacances, no hem d'oblidar que seguim tenint els nostres deures, però també els nostres drets. Comencem, si et sembla, pels restaurants i per un tema recurrent quan arriba l'estiu, i és el got d'aigua. Esther, s'ha de cobrar o ens l'han de donar gratis, especialment ara que estem en plena onada de calor?
4: Home, ja per humanitat, només per humanitat, s'hauria de donar gratis. Però és que, a més, estan obligats, arrel d'una normativa que va entrar en vigor, crec que va ser el 2022, per un tema de residus, i t'han de facilitar aigua de l'aixeta de forma totalment gratuïta. ¿Vale? Aigua d'aixeta, no d'ampolla o mineralitzada, etc. Aquí a Catalunya costa, eh? Hi ha altres parts d'Espanya que sí que, bueno, ho fan sense problema. Aquí costa una mica, eh? de que t'ho donin de forma gratuïta, i de vegades el que fan és que potser li fan un petit tractament, la filtren o te la posen en una gerra freda, etc., i et cobren un petit import per aquest servei. Bueno, vale. Acceptem això, però l'aigua te l'han de donar gratuïtament, sí, sí.
2: També hi ha vegades que vas a restaurants i et treuen aquesta ampolla, que està filtrada, i te la cobren a preu d'ampolla o d'aigua.
4: No, això és el que no es pot fer. Si t'han tret una ampolla d'aigua que tenen ells allà, que filtren, etc., doncs t'hauran de cobrar, 50 cèntims, no?, per el filtratge, etc.
2: Doncs no ho fan, però
4: No, Bueno, pues això, ens hem de queixar en aquest sentit.
2: Vinga, no deixem els restaurants, Esther. Parlem de les terrasses, ara tothom vol estar a les terrasses, i clar, es cobra aquest suplement per estar no estar a l'interior, estar a la terrassa. No sé si això molts restaurants ho donen per fet o sempre s'ha d'avisar a la carta, suposo, imagino que és on s'ha d'avisar, que hi ha un suplement de terrassa.
4: Sí, sempre s'ha d'avisar, i sempre, en tot el que sigui, quan tu entres a un restaurant, tot el que et donin, o el que passi, tu has de tenir prèviament la informació. Si té un preu superior, per exemple, menú, el suplemento de terraza, tant, però t'ho han de donar calculat, no es farà un 10% per no sé què, t'ho han de donar calculat. I això, en la mateixa carta de preus, quan tu t'asseus en una terrassa, han de posar els preus que són i ja està. Després hi ha una altra cosa que no sé si vols te l'explico una mica, que també estan proliferant aquests llocs que et limiten, només pots estar a mitja hora. Bueno, perquè això passa, no?
2: Sobretot en zones
4: molt turistificades, que dic jo, ja no gentrificades, sinó turistificades. Doncs en principi, si t'estan informant de que tu tens mitja hora per prendre't el tallat, i t'ho han dit abans, i tu acceptes i dius, bueno, doncs em quedo, doncs no hi ha cap problema, però t'han d'informar. El que no poden fer és fer-te, tu t'asseus allà, demanes un tallat, i al cap de mitja hora et diuen, no, és que si quieres estar media hora más, tiene que pagar 2 euros. No, això m'ho dius abans i jo decidiré si m'assec aquí o me'n vaig a un altre lloc. Llavors sempre la informació per contractual és vital en aquest sentit.
2: Una altra pregunta que se m'està passant pel cap. Quan seiem a aquestes terrasses, imagina't que anem a sopar a un restaurant, però abans hem de fer temps i volem prendre alguna cosa a una terrassa. I ja s'apropa l'hora d'anar a sopar, i no ens deixen seure perquè és només per sopar o per dinar. I no pots prendre res. Això es pot fer?
4: Sí, perquè

0: Pensa que, a veure, vas a casa d'algú, és a dir, és un servei públic, és un restaurant privat i potser ho tenen ja tot preparat perquè tenen uns compromisos amb altra gent que ha d'anar a sopar allà i tenen la taula ja preparada per fer sopars, però sí que t'ho poden dir, és que ja ho tinc preparat per això, no et donarà temps perquè en 10 minuts haureu de marxar. Però si t'ho diuen, perfecte, el que tampoc es pot fer és deixar-te entrar i dir no, no, però és que ara, com que és l'hora de sopar, t'has de quedar a sopar. No, home, no.
1: Clar.
0: O has de prendre alguna cosa més. Això no es pot fer.
1: I el plus aquest de Terrassa, per què es cobra?
0: Pues jo que sé, no hi ha.
1: Perquè, clar,
0: Perquè es
1: ara...
0: desgasten les sabates del cambrer que anar caminant
1: Aquí
0: cap allà, no
1: anava
0: sé.
1: Jo, perquè ja fa uns dies vaig anar a una terrassa i vaig ser jo la que havia de demanar a la barra dintre del local, em donaven un aparell i quan pitava l'aparell havia d'anar jo a buscar el dinar. I
0: I
1: pensava,
0: tot i així
1: no...
0: et cobraven un
1: Clar,
0: plus de Terrassa.
1: i no ho vaig
0: Home, això
1: entendre.
0: no.
1: No es pot fer això, eh?
0: No, no, no es pot fer, perquè se suposa que s'estan donant un plus, també ells han de pagar uns diners per
1: Sí,
0: tenir una
1: sí.
0: terrassa. Ara ja comencem a tenir aquestes terrasses també que tenen com que posen vapor d'aigua per refrescar una mica l'ambient. Bueno, tot això
1: Això
0: s'ha
1: s'ha
0: de
1: de
0: pagar,
1: pagar, clar.
0: evidentment.
1: Sí.
0: Sí, però si tu t'ho estàs fent tot,
1: Clar.
0: doncs no té gaire sentit.
1: Sí. A més, m'estava jo amb el vano, també, no em refrescaven ells, així que... Escolta, un tema del que no hem parlat gaire, és dels festivals, que també és un clàssic a l'estiu, eh? Ara tenim festivals de tot. Quins són els nostres drets i, sobretot, quins són els que més es vulneren?
0: Mira, primer de tot, el que a mi, no sé, potser és perquè ja em faig gran, a mi em preocupen molt de vegades els aforaments.
1: Sí.
0: És a dir, depèn de quin festival es passen i estan més, hi ha més gent que de la que toca. I
1: Sí.
0: això a mi m'angoixa molt. Llavors, mirar abans quin és l'aforament del recinte seria una cosa per saber una mica cap on anirà. Però drets que tenim, doncs, per exemple, si tu compres una entrada per un festival i és gran i multitudinari i ha d'estar tot el dia, t'han d'oferir, parlem una altra vegada, aigua d'aixeta gratuïta. Vale? Perquè tu estaràs tot el dia allà
1: Clar.
0: i, no i ho han de fer perquè si és un aforament molt gran ho han de fer per nassos. Moltes vegades també el que fan és que et cobren o et posen una polsereta d'aquestes i amb la polsereta aquesta vas pagant el que vas consumint, etc. I sempre et queden alguns diners a la polsereta que no te'ls tornen. Te'ls han de tornar.
1: Clar.
0: Després una altra cosa, si dintre d'aquest festival hi ha a botigues o puestos d'entrepans o que es dona menjar i beguda, no haurien de prohibir, no haurien de prohibir que tu poguessis entrar amb el teu menjar. Vale? Altra cosa és que tu vagis a una fira de menjar i t'emportis el teu menjar. No, això no. Però si tu vas amb un entrepà, no te l'haurien de deixar fora.
1: Doncs
0: Vale?
1: això sempre es
0: I
1: fa,
0: moltes vegades...
1: o gairebé
0: Ja,
1: sempre.
0: sí, però nosaltres ho hem de reclamar. Per què? Perquè no té cap sentit. La funció principal del festival és el concert, etc., no
1: Clar.
0: vendre't l'entrepà.
1: Clar.
0: Llavors, jo m'emporto el meu de casa. Jo he vist alguna vegada que no et deixaven entrar ni amb una ampolla d'aigua.
1: I
0: No et
1: tant.
0: deixen entrar amb una ampolla d'aigua perquè te la venen a dins a 7 euros, una ampolla petites d'aquestes de 25 centilitres. Això no es pot fer. Vale? A poc a poc ja comencen a veure que ja no passen tant aquestes coses, però això de l'aigua a mi em va passar fa relativament poc, fa 4 anys, amb un concert aquest de l'Orgull, que ens deixaven les ampolles d'aigua, les havien de deixar fora,
1: Sí.
0: i a dintre l'aigua, però ja et dic, aigua petita, 7 euros.
1: Mare meva.
0: Jo em vaig ficar una queixa, però
1: No, no.
0: no sé si ara ja no ho fan així, però no es pot fer, eh? Llavors, aquestes coses les hem de tenir a la ment.
1: Potser posen l'excusa de, no, és que dintre venem aigua o begudes, venem
0: Sí,
1: menjar,
0: no,
1: però bueno,
0: i el
1: també
0: lliure mercat i
1: venen...
0: tal, però és aigua,
1: Clar.
0: que no m'estic portant un gin tònic,
1: No,
0: vull
1: no,
0: dir
1: està
0: que...
1: clar. I que també venen roba, no? També venen camisetes, samarretes i no vindràs tu despullat de casa, no? Perquè allà,
0: Clar,
1: amb la qual
0: llavors,
1: cosa,
0: tot
1: per
0: això
1: aquesta...
0: els hem de dir i també, doncs, si ens estan prohibint això, doncs feu captura de pantalla del que ens estiguin dient o fer un
1: Clar.
0: petit vídeo per tenir després una prova de cara de si volem reclamar.
1: Del que sí que hem parlat molt durant aquestes temporades que estàs amb nosaltres és dels drets i deures que tenim a l'hora de viatjar, que és el que farem la gran majoria, sigui més lluny o més a prop. Però, si et sembla, recordem-nos una mica, què passa si tenim un vol reservat des de fa mesos i ens el cancel·len a l'últim moment? No sé si, en quins casos podem reclamar
0: no,
1: i
0: no
1: en quins
0: pot fer, no es pot fer, a no ser que sigui un tema de força major, sí. No hauríem de fer. Sí, tu cancel·len en menys de 15 dies i no et donen cap alternativa, perquè potser t'ho cancel·len, però et donen una altra alternativa que al final arribes a destí mitja hora més tard.

0: i 3 nits d'hotel, que no ho fan perquè ja normalment et donen l'alternativa
1: Ja.
0: perquè hi arribis per un altre costat, vale? Però no t'ho poden cancel·lar així a última hora, a no ser que sigui un tema de causa major. Mira, recorda't del Covid, per
1: Clar,
0: exemple,
1: i
0: no?
1: tant, i
0: Que
1: tant.
0: van, bueno, van tancar tot perquè mira el que va passar, no?
1: Però en l'època de Covid es van tornar els diners o en aquests casos no es
0: Mira,
1: tornen
0: allò de
1: els diners?
0: l'època del Covid, allò va ser...
1: Un
0: Jo me
1: desastre, no?
0: vaig emprenyar, sí, perquè no et van tornar els diners, van fer bonos.
1: Ja.
0: I no, havien de tornar els diners. Jo sempre això ho vaig mantindre. Et faig un bono per una altra vegada. No, no, dóna'm els diners. Clar,
1: Clar.
0: si havien de tornar tots els diners, se'n anaven a les aerolínies,
1: No, no, i
0: petaven.
1: tant.
0: Si jo tot això tot ho entenc, però jo tinc uns drets. A mi no em facis un bono per d'aquí 2 anys,
1: Clar.
0: perquè d'aquí 2 anys aquest bitllet d'avió serà més car i potser ja no vull anar a
1: Sí,
0: aquell
1: està
0: lloc.
1: clar. Està
0: Llavors,
1: clar.
0: bueno, va ser... Déu-n'hi-do, eh?
1: Tot
0: Sí.
1: una aventura. Escolta, i què
0: Sí.
1: passa amb els hotels i les cases rurals que hem llogat durant
0: Doncs
1: aquestes
0: igual.
1: vacances? Tampoc ens les poden cancel·lar, no?
0: No t'ho poden cancel·lar a
1: Fora del
0: última
1: que
0: hora. Mira, és
1: digui
0: que era...
1: les normes de la casa, clar. Que sempre et diuen, no?
0: Sí.
1: Sí.
0: T'han de cancel·lar per algun... Jo què sé, imagina't, jo què sé, que hi ha una plaga de, jo què sé,
1: Clar.
0: de cuques.
1: Sí.
0: Escolta, que
1: El que
0: he
1: no vols anar ets
0: d'acomiadar...
1: tu amb una plaga de cuques,
0: Sí.
1: eh?
0: Bueno, he dit això per dir alguna cosa. Però jo què sé, que esclata un volcà
1: Sí, sí,
0: i no
1: sí.
0: es pot arribar. Doncs mira, t'ho he de cancel·lar
1: Clar,
0: perquè, jo què sé,
1: força major.
0: o s'enfonsa l'edifici. És un tema de força major, però si no, no t'ho poden cancel·lar perquè tu vas fer la reserva al febrer que et va sortir més econòmica
1: Clar.
0: i ara diu, te la cancel·lo tu perquè ho llogaré més car. Això no es pot fer. I, de fet, totes les plataformes i empreses que ho fan online ja compleixen aquests requisits. No t'ho faran fer, això, eh?
1: I si tu cancel·les per una qüestió de força major, què passa? Perquè a mi m'ha passat
0: Clar.
1: per un accident i no ens van tornar els diners.
0: Sí, és que, mira, dependrà del cas concret, eh? Però, per exemple, si tu no tens una assegurança de cancel·lació,
1: Sí.
0: tu tens, per exemple, una reserva, vale? I et diuen, fins al dia X pots cancel·lar sense cap compromís. Després no, després tens, i a més t'ho
1: Sí,
0: explica,
1: t'ho
0: eh?
1: expliquen,
0: Després
1: sí.
0: tens un percentatge o perds el 50% si ho canceles d'aquest dia, d'aquest altre, etcètera. Vale, perfecte. Si t'ho estan dient, doncs és el que hi ha. Finalment és un tema de força major perquè és un accident o el que sigui i tu no tenies una assegurança de cancel·lació, sí que et poden dir que no tornen els diners
1: Ja.
0: perquè es poden fer càrrec, però
1: Ja, clar. Sí,
0: ells han
1: sí.
0: perdut l'oportunitat, no?
1: I tant, i tant.
0: Llavors, depèn de com estem, de si tenim una... També moltes vegades les assegurances de salut que ja tenim cobreixen aquestes coses. Doncs depèn del viatge que volem fer
1: Ja.
0: o el que sigui, doncs podem valorar la possibilitat d'agafar una assegurança de cancel·lació.
1: Escolta, també a l'estiu és sinònim de rebaixes, un moment que molts aprofitem doncs, de cara a la tornada a l'escola, per exemple. Parlem de les devolucions. Les condicions en aquest aspecte a vegades s'endureixen, en època de
0: Sí.
1: rebaixes, i això es pot fer?
0: Sí, t'ho estan dient. Això és sempre va així. Per què? Mira, per exemple, en la botiga física no tenen per què fer devolucions. A la botiga online, sí, això ho hem parlat moltes vegades.
1: Sí.
0: Tu tens 14 dies per fer desistir i tornar-ho perquè no tens aquell producte a la mà i no el veus. Vale, perfecte. Però la botiga física no té per què acceptar devolucions, perquè tu has vist el producte, te l'has emprovat, el que sigui,
1: Clar.
0: i ja està. Vale. Llavors, en època bueno, d'aquest tipus de campanyes, de vegades posen més... si abans podies tornar les coses en 30 dies, ara només les pots tornar en 15, doncs també per una qüestió de que se'ls fa feixuc gestionar. Les
1: Ja.
0: compres són superiors, etcètera, etcètera. I això, si a tu t'estan informant prèviament i t'estan dient, miri, jo que sé, ara vull comprar, i ho dic com a consell de cara a l'estiu, ara podem comprar les rebaixes, tot aquest seguit de samarretes que els nens necessitaran per fer esport el curs que ve. Agafes 2 talles més i les compres ara. I et diuen, bueno, és que només ho pots tornar en 15 dies. I t'ho estan dient, doncs t'ho estan dient. Si després a l'octubre tu vas agafar la samarreta i veus que no li entra el nen, doncs mala
1: Clar,
0: sort.
1: ja.
0: Però t'ho han dit, vale? I això hem de tenir cura quan anem a la botiga física de saber si accepten devolucions i si les accepten, quins són els requisits.
1: Doncs ja sabem una miqueta més com fer front a aquestes vacances d'estiu amb els nostres drets a la mà i per gaudir, no tenir picabaralles amb ningú, que això és el que tots desitgem, poder desconnectar en aquestes vacances. Sí. Esther Lorente, s'acaba la

0: temporada, nosaltres tornem al setembre i esperem tornar a escoltar tots els teus consells perquè ens són molt, molt útils. Que passis unes bones vacances i gràcies per una temporada més a la ciutat.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon estiu.
0: Igualment, una abraçada.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franch.

0: Quan passegem pels barris de Barcelona, doncs no podem evitar veure que cada cop queden menys comerços centenaris aquí a la nostra ciutat. L'augment dels lloguers, els canvis en els hàbits de consum i la competència d'internet doncs, ha obligat a molts d'aquests establiments històrics a baixar la seva persiana, però també hi ha excepcions, per sort. Hi ha comerços que han decidit reinventar-se per continuar formant part de la història de la ciutat i en un d'aquests comerços es troba ara mateix el Peter Hendrick amb el suport tècnic del Fran Villar. Peter, explica'ns on estàs.
1: Doncs sí, Míriam, ara mateix estic al carrer Patritxol número 2, a una llibreria que està, és la llibreria més antiga de Barcelona en actiu. Es tracta de la llibreria Quera, un espai especialitzat en excursionisme que va obrir les seves portes el 2 de febrer del 1916. En aquests 110 anys de vida, la llibreria ha hagut de sobreviure a guerres, crisis econòmiques, una pandèmia i també a la profunda transformació del centre de la ciutat. Però el 2018 la llibreria va estar a punt de tancar per motius econòmics. I va ser llavors quan en Raimon Quera, la quarta generació de propietaris de la família Quera, va decidir vendre la seva herència familiar, però no a qualsevol preu. I la seva condició era que el seu pròxim propietari mantingués el llegat de la seva família. Un any més tard, el 2019, els seus desitjos es van fer realitat i es van creuar amb el, bueno, els destins es van creuar amb el Raimon, del Raimon amb el Rafa Serra, que és el CEO de Viatges de Temps d'Oci, i que ell va decidir agafar el relleu d'aquesta llibreria i convertir-la en l'actual espai que era, que és un projecte sostenible que combina llibres, gastronomia i activitats culturals. I precisament amb el Rafa estic ara mateix, que ve de córrer mitja Barcelona per estar aquí amb nosaltres ara mateix i parlar-nos d'aquesta llibreria. Bon dia, Rafa.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Mira, la primera pregunta, com deien, és obligada. Com és que el CEO de Viatges Temps d'Oci va decidir emprendre aquest projecte?
2: Val, bueno, aquí hi ha una mica les coincidències de la vida, com si diguéssim. Sempre he sigut un integrista dels locals emblemàtics de Barcelona i quan em van presentar la problemàtica que passava aquí, doncs em van oferir una cosa que no tenia res a veure, jo vaig dir això, s'ha de salvar com sigui. Vam utilitzar el pla d'usos de Ciutat Vella, que permet fer una activitat complementària, i vam pensar que era la millor solució, i m'hi vaig llançar. La resposta políticament correcta seria que hi ha una coincidència a la vida, que nosaltres som una agència de viatges, sabeu que tenim un problema reputacional del turisme en general,
1: sí.
2: Llavors també em fa gràcia que com a mínim el sector també aporti el seu granet de sorra a recuperar aquests espais emblemàtics, com és el cas de l'espai que era. No?
1: Us heu volgut realment involucrar amb el barri.
2: Sí, totalment.
1: Però què vas pensar el primer cop que vas entrar a la llibreria?
2: Bueno, jo havia vingut com a client, ho típic, no?, i a comprar les illes alpines i les de muntanya i tal. Aleshores, a través de la germana del Raimon, de la Núria, em va explicar la problemàtica familiar, havia mort la mare, no tenien clar això estava perdent diners feia temps, i estava una mica farts. El Raimon portava molt temps sol aquí a primera línia i em van oferir de portar la llibreria a l'agència Viatges, com un altair, per dir-ho així. Llavors vam parlar, vam investigar i jo pensava que tenia més sentit el pla d'usos perquè perdre això era perdre un petit tresor al centre de Barcelona, no? I el Ramon em va dir, vale, Rafa, pues té les claus del cotxe, endavant, jo t'ajudo amb el que faci falta. Mira, i ens hi vam tirar.
1: Sí, que realment va ser la casuística, no? No va ser que ja ho tinguessis pensat, sí. I vull tindre una llibreria.
2: La segona part ja no va ser casuística, no, la Sant Jordi, vull dir, però aquesta primera va ser una mica un element que en qualsevol situació de la meva vida m'ho haguessin plantejat, doncs em sabria molt greu que això passés i ho hauria fet, i en aquest cas va ser una coincidència. Sí.
1: Clar, com bé dius, és la llibreria Sant Jordi, que també estàs portant sí. Com a segon projecte.
2: Aquí ja no va ser, aquí no va ser coincidència.
1: Bueno, i amb en Ramon, que era, que és la quarta generació d'aquesta família, com va ser aquest primer contacte? O sigui, tu eres client i llavors arribes... Ja teníeu pensat una miqueta tot aquest procés? Va ser fortuït?
2: No, va ser a través de la germana que compartia amb la Junta de la Ciutat Geogràfica de Catalunya i em va comentar, mira, Rafa, tenim aquest problema a casa perquè no quedem un dia per dinar amb ell, i llavors vam estar parlant i d'aquí va sortir el tema.
1: Però no t'has conformat només en comprar-li el negoci, que ara treballa per tu, no?
2: Bueno, no, perquè el Raimon, bueno, està aquí, porta molts anys, i la feina li agrada, ja està a gust, simplement ell va dir, mira, Rafa, jo ja he portat una pressió sobre aquests últims 10 anys, vull tenir un sou, una nòmina, i oblidar-me i estar una mica més tranquil, jo ho vaig entendre. De fet, també tenim ara una neboda, tenim la cinquena generació, també.
1: Sí? Sí. Bueno, llavors ja teniu el futur assegurat, no? Ja aneu fent sempre el dret. Bueno, i realment aquest projecte, com deien, no és el primer, sinó que ara ja tens el del Sant Jordi. I la meva pregunta és, quina és la fórmula aquesta perquè realment aquest negoci tiri endavant? O sigui, com has aconseguit aquest equilibri entre llibres, gastronomia i activitats culturals?
2: Bueno, no, el primer és no és fàcil, no és gens fàcil, el que passa que la que era demostra que tenim una escletxa, tenim una finestra d'una sortida positiva amb aquests famosos emblemàtics de Barcelona, no? Aleshores, al món del llibre, el grup més important de Catalunya amb llibres va venir un dia a Sant Jordi i en 38 segons em va dir Rafa, aquí no hi ha res a fer, metres quadrats, sou, lloguer, sí. No funciona, no? I aleshores nosaltres què intentem fer? Intentem preservar a l'espai original i a la rebotiga antiga, aquí era la casa dels que era, allà on està la cuina actual és on havia la cuina de l'àvia, doncs en la Sant Jordi és exactament el mateix. Havíem viscut a la rebotiga, doncs aquesta rebotiga convertir-la en un espai de degustació que permet que la contraexplotació es pugui, com a mínim, mantenir.
1: Bueno, jo vaig tenir el plaer de parlar amb l'encarregada gastronòmica de l'espai que era la llibreria de Sant Jordi, que és la Berta Gencs, i em va dir que el negoci, doncs res, que aposteu per productes de proximitat i que us agrada treballar amb comerços del barri, no? Que sou del barri i treballeu pel barri. I és una manera de protegir aquest, el teixit comercial del gòtic?
2: És coherència amb el projecte com a tal, no? Pues, evidentment, si el Fort Vilamala ens porta les pastes follades aquelles o la Vila Viniteca ens porta vins o firmatges o els de la Farga ens porten els bombons, pues, nosaltres estem encantats de la vida, no? El que volem precisament és que cohesió dintre del barri, que la gent ho valori, que ho preservi, que ens ajudin a mantenir això, pues, venint com a clients, i a nosaltres la satisfacció ja no és un tema de diners, la satisfacció és que això s'aguanti, diguem-ne, no?
1: I per emprendre aquest projecte també m'han dit que justament teniu l'ajuda de la bodega a La Palma, no?
2: Ah, evidentment, bueno, aquesta ve la segona part de la pel·lícula, que nosaltres, com bé em deies abans, que no venim d'aquest sector i menys del sector de la restauració, la gran decisió, la millor decisió amb diferència va ser ara, doncs, fa un any, doncs, agafar l'ajuda d'elles per poder podar tota la logística, l'operativa d'un restaurant que és molt complicat de portar, no?
1: Míriam, t'escolta el Rafa.
0: Rafa, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Escolta, lamentablement cada vegada veiem més comerços d'aquests històrics de Barcelona, sobretot del centre que estan desapareixent. Què creus que haurien de fer les administracions o potser, com és en el teu cas, els ciutadans per preservar aquests negocis?
2: Mira, jo una de les coses que he dit mig amb un punt d'ironia abans, però que ara la dic totalment en sèrio, crec que tenim un problema sobre la taula, que és la nostra primera indústria, és la indústria menys agraïda, no? Que seria el turisme i més a Barcelona ciutat, no? Aleshores, a mi m'agradaria que el gremi, parlo d'hotels, agències i tal, doncs, poguéssim treure un projecte propi per recuperar els emblemàtics i que, a més, diguem que això ho hem finançat nosaltres i que gràcies a nosaltres podem tirar això endavant, no? Amb diner privat, no? Aquest és un dels projectes que jo tinc a sobre la taula, falta que em facin cas o que les empreses grans m'ajudin, però a l'esforç econòmic respecte al retorn que tenen aquests espais crec que és raonable, diguem-ho així, no?
0: Has pogut parlar amb l'administració de tot això?
2: Bueno, però ja m'oblido de la part d'administració. Jo parlava del Gremi d'Hotels de Barcelona i de la patronal de les agències de viatges, no? De fer-ho amb capital privat. El problema de l'administració és que tot és molt lent, tot és molt complicat i aleshores arriba un moment, no sé, us puc posar un exemple, no? Pues l'Ingenio es va tancar ara fa 10 anys, s'ho va quedar a l'Ajuntament, encara no està obert, no? Nosaltres això ho vam obrir en 6 mesos, no? Aleshores, les velocitats són diferents. I per desgràcia, doncs, és un problema que tenim tots, eh? No és un problema de política, és un problema d'estructura administrativa, que els processos són superlents amb qualsevol decisió, no? Per això, amb una cosa així que se'ns està anant de les mans i que és superràpida, a mi m'agradaria, com a carta als Reis, doncs, que els gremis que estan involucrats amb la indústria del turisme a Barcelona ens ajudessin a tirar endavant aquests projectes amb els emblemàtics, no?
0: Doncs estaria molt bé, seria una molt bona forma de recuperar aquests espais. Avui estem parlant de la llibreria que era, de la llibreria Sant Jordi. No sé si tens en ment algun altre projecte, algun altre negoci històric de la nostra ciutat que diguis, aquest també s'ha de rescatar.
2: Sí, aquí entra un tema més de sensibilitats personals, que estem parlant en aquest cas de la llibreria més antiga de Barcelona, que no s'ha mogut de lloc, i jo et diria que la més maca de Barcelona, amb la història que té, que és la Sant Jordi, i l'emplaçament on està el millor carrer de Barcelona fa un parell de segles, i ara és el que és, no? Aleshores, sí que hi ha projectes sobre la taula, i a mi el que m'agradaria és escalar

0: Això i normalitzar-ho, no? Que realment, repeteixo, la pròpia indústria del turisme pogués recuperar aquests espais.
1: És que realment des de la pandèmia hi ha molts negocis que han tancat aquí a casa nostra. Escolta, si avui entréssim per la porta de la llibreria els seus fundadors, què creus que pensarien?
0: Bueno, jo crec que espero i desitjo estarien molt contents, no? De fet, fixa't que nosaltres tenim una certa sensibilitat estètica, també et diria, que hem recuperat, en aquest cas, ara que estem a la Caquera, i ho podeu veure vosaltres, els hidràulics originals. Això ens ho va fer la mateixa persona que ha recuperat els hidràulics de la Casa Batlló i de la Pedrera. Ens va dir que era impossible, i jo li vaig demanar de genolls, i ho va acabar fent de genolls, valgui la redundància, no? Perquè això s'ha tingut que fer a mà, i peça per peça, no? Doncs, bueno, doncs això va ser una obsessió quasi nostra, de dir, no, això no ho podem perdre, no? El rètol original de dintre, de fora, que estava tapat, el vam recuperar, la tova de l'interior. Llavors, aquí el gran problema, quan parlo d'administració, és que entre patrimoni, entre accessibilitat, estem parlant d'espais en metres quadrats molt petits, on tens que combinar dues activitats amb unes normatives molt dures, i aquí és on ve el gran problema.
1: És que aquests espais, entenc que no es poden recuperar a qualsevol preu, eh? S'han de mantenir.
0: Està clar, és que si no, perd el petit d'aquest ecosistema, no, l'has de preservar, sens dubte.
1: Doncs Rafa Serra, CEO de Viatges Temps 2 i propietari també de l'Espai Queira i de la llibreria Sant Jordi, moltíssimes gràcies per convidar-nos a casa teva. Que vagi molt bé.
0: Molt bé, molt, gràcies a vosaltres.
1: Peter, Fran, a vosaltres us espero d'aquí una estona a l'estudi. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.

0: ahir guanyà Espanya el Mundial i avui ha arribat el millor dia de tota la temporada i és que per fi podrem escoltar senceres totes aquestes cançons que acabem d'escoltar. I a més ho fem d'una manera por todo lo alto. Montse Valls, bon dia de nou.
1: Hola de nou, com estem?
0: I atenció, redoble de tambor. Robert Calvo, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Com han anat les vacances?
2: Hem tornat. Estava fent mal la ràdio al damunt una miqueta, per això ja he vingut avui.
0: Bueno, és que tocava venir. Ja sí. Portes quatre setmanetes de vacances, cariño.
2: I escolta'm, un matí intens, eh?
0: Sí, aquí des de les 8 del matí, treballant... No, clar, perquè has de preparar un programa.
2: He de preparar un programa.
0: Dilluns que ve comences a la ciutat d'estiu, en parlarem durant aquesta setmana.
2: És la responsabilitat més important que tinc durant tot l'any.
0: Una de les moltes que tens.
2: Aquesta és la que més.
3: I
2: la
3: que l'has preparat, aquesta.
2: No, que de bo. Sí,
0: però
2: sí.
0: És la que més t'agrada, també. És la gaudeixes més... molt i nosaltres
2: encantes. La gaudeixo
0: molt
2: perquè l'estiu és molt agraït. I la nostra audiència és meravellosa, doncs ho
0: jo encantada, perquè així puc marxar de vacances sí. Tan tranquil·la.
2: No, però és molt important haver de mantenir l'audiència d'aquest programa, que és molta, que a més cada vegada és més.
0: Sí, jo... 23.000 ja, eh?
2: Clar, jo tinc el cogote, tinc aquí, els 23.000 dient-me, fes-ho bé, que si no...
0: Se sumen més. A l'estiu se sumen més, no pateixis.
2: No.
0: Però avui no vens a presentar la ciutat d'estiu encara, queden uns dies. Sí que venim a fer aquesta paraula de cançó conjunta, que és per analitzar. Avui no heu de pensar.
2: Hi ha gent nova aquí en el piset, no?
0: Sí, la Clàudia, no te l'han presentat.
2: Sí, s'ha presentat ella mateixa. Sí,
0: la tindràs a l'estiu també.
2: Molt bé, farem coses interessants, ja veuràs.
0: És molt bona nena.
2: Molt bona nena, diu.
0: Sí, no, i molt treballador, de veritat. Ara... els soniditos, ja t'explicaré ja.
1: M'està caient un hate pels soniditos.
0: Vinga, Montse, comences tu, comença el Robert, qui comença?
1: No, a veure, si fem per... hem decidit que aniríem per ordre, vale. De com sonen les cançons a la intro.
0: Sí.
1: Aleshores, qui ha de començar és Don Robert Calvo.
2: I aquí hi ha una pista ja en el... en la paraula que obre el meu nom compost.
0: Sí. Bé.
2: En fi, he de dir que...
0: Sí,
2: he de dir que,
0: Robert,
2: atenció... Atenció, això és molt important. Sense aquesta persona de la qual ara parlarem, jo no seria avui aquí. Atenció.
0: Home.
2: No.
0: Potser el teu pare i la teva mare tenen alguna cosa a dir, no?
2: Espera't.
0: Ah, vale.
1: Se l'has operat.
2: És tan transcendental la figura d'aquest home per la meva vida, per la meva persona, que si ell no hagués existit, jo tampoc. Perquè anem a pams.
0: Sí, explica'm això.
1: No,
2: jo sé que ara mateix a Catalunya hi ha gent que va conduint i ha aturat el cotxe, en sec.
0: Qui és el pare del Robert?
1: Què ha passat?
2: Sé que hi ha persones que estan doncs, ara mateix fent les seves coses del dia a dia i han aturat la seva activitat per escoltar aquest moment que està a punt de passar a la radiodifusió de Catalunya. Què intento dir jo
0: sobre
2: aquest fet tan important per la meva vida humana? Doncs és ben fàcil. Vostè, amiga, amic oient d'aquesta emissora, que fa tants anys que ens segueix, pot deduir per on van els trets. La primera cançó que desgranem avui és la de la primera que sona en aquesta careta de la secció.
0: Ja que m'ho estic fent a sobre jo.
2: És aquella que...
1: Vinga, allarguem. Vinga.
2: Tothom, o gairebé tothom...
0: No et deixarà.
4: Ara aguanteu-vos, eh?
2: Sí, és que clar... És que...
1: No tinc temps.
2: Gairebé tothom, atenció, gairebé tothom...
0: Sí.
2: Diu malament el títol d'aquesta cançó.
0: Ah, sí?
2: I no vull començar esbroncant l'audiència d'aquest programa.
0: Si comences així malament.
2: No, no és una bronca. És ser rigorós. I aquí, en aquest programa,
0: realitat, no?
2: Rigor ens en sobra.
0: Oh, i tant.
2: Que, per tant, hem de dir que el primer tema d'aquesta careta sí. No porta el títol que... Quin títol li posaries tu, Míriam?
0: És que no sé quina cançó és, no me'n recordo.
2: Per favor! Que vas escoltar la careta, posa-li la careta una altra vegada.
0: Un milió d'amigos.
2: Com?
0: Un milió d'amigos.
2: Tu li dius així?
0: No sé. És que no.
2: No, és que...
0: Un milió d'amigos, li diria jo.
2: Doncs gairebé t'hi acostes.
0: Sí.
2: El que diria la gent popularment és... El títol és...
0: Jo quiero tener un milió d'amigos.
2: Now.
0: Amigos.
2: Now. En portuguès seria now. No? Perquè el títol d'aquesta cançó, que és de Roberto Carlos, és Eu quero apenas.
0: Bueno.
2: Eu quero apenas. I llavors porta per subtítol Un miau d'amigos.
0: Pues ja està.
2: Per tant, el títol és Jo solo quiero un milió d'amigos. I ja que se m'ha donat aquesta ocasió avui, que se m'està donant
0: no sonarà,
2: micro...
0: No. És que portes 3 minuts xerrant i encara no sabem ni quina cançó és.
2: Aquesta cançó diu... Fixa't si és maca, aquesta cançó diu... Eu quiero penes ollar os campos, que vol dir mirar els...
0: Llegiràs tota la lletra en portuguès?
2: No, tota no.
1: Espero que no, perquè si no em dóna temps de dir les meves cançons,
2: dos versos,
1: eh?
2: Dos versos. Eu quiero penes ollar os campos, que vol dir que només vull mirar els camps, no? Eu quiero penes cantar el meu canto. Cantar jo...
0: Això és el que t'espera, Clàudia. Tira la cançó,
2: Espera. Diu, eu no quiero cantar sozinho. No vull cantar sol. Eu quiero... Yo quiero cantar a un millón de amigos.
3: Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
2: Estem al Brasil, que és d'on és originari el cantant d'aquest tema, que és el Roberto Carlos. Molt bé. I ara desfaig la madeja que armau, que la que he hecho la madeja, ara la desfaig. El cas és que corria la primavera de l'any 1984, quan una parella, un senyor i una senyora, que vivien en pecat, i així ho van mantenir fins 2 anys després de néixer la criatura, doncs estaven esperant una criatura. I no estava ben posada. Tu que ets mare, això ho saps.
0: No estava col·locada bé.
2: No estava col·locada perquè no se li vegués la...
0: Ah, que no sabia si era nen o nena.
2: Clar. I fins a última hora havia de ser nena. I s'havia de dir... Com s'havia de dir? Laura, clar. Perquè aquest cantant cantava allò de... Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Però al final la Laura es va posar de cara.
0: Va dir, no soy Laura.
2: Va dir que no era Laura. I van dir... Doncs com li posem? I va dir... Roberto Carlos. I d'aquí vaig néixer jo.
0: Que maco.
2: Bravo, aquesta història!
0: D'aquí a... jo no hagués nascut sense
1: si no
0: Roberto Carlos.
1: Si no ho hagués per ell.
2: Clar, si aquest senyor no hagués
0: com existit. Com li agrada el salseo?
1: No et diria
0: ja
1: Roberto,
0: coneixent,
1: Carlos.
0: Clàudia,
2: no Roberto Carlos.
0: Et diria el salseo li encanta.
2: Que per cert, he vist que té la marca registrada. El meu nom sí. Està registrat, però com el seu.
0: Oh, a veure si et denunciarà. Tot.
2: Sí, sí. Ja.
0: Vale, la primera.
2: Bé, aquesta cançó és del 1975.
0: 35?
2: Del 75.
0: Ostres.
2: 1975, i ell el que volia reflectir era el desig de construir un món on la gent visqués en pau.
0: Que no tenia amics.
2: On...
0: No al cinema,
1: sol,
0: clar.
2: No, m'agrada molt que diu que ell el dia que va fer un milió d'amigos a les xarxes socials va dir que era el dia més feliç de la seva vida, clar. Ell volia tenir un milió d'amigos. He dit també que defugi vostè que ens escolta de tot aquell que li digui que té un milió d'amics.
0: Totalment, totalment. Doncs aquesta és la primera cançó, no sé si tindrem temps per més, però no, bueno, que... Montse, intenta fer la segona, va.
1: Vinga, va, us porto jo la següent cançó que sona a la intro, que ja és més moderna,
0: exacte,
1: i per això
0: clar.
1: Em toca a mi.

0: Tot i que no entenem per què està aquí aquesta cançó amb amics i no en Umbrella.
1: No, però perquè diu Sarah, sí, sí, you'll always be your friend. Et vaig dir que sempre seria el teu amic.
0: Esquís, no?
1: No, però... No, jo la veritat és que trobo que és de les cançons més boniques que parla sobre l'amistat, la veritat, perquè és una cançó que no tracta d'amor, tracta d'amistat. Aquesta és una de les cançons més importants dels anys 2000, Umbrella, Rihanna... En veritat, no he portat... O sigui, tinc coses escrites, òbviament, però és que he pensat, us he parlat tant d'aquesta cançó,

0: Perquè crec que en dues temporades diferents us l'he portat amb la paraula paraigües, sí. I després, quan vaig fer dels anys, sí. La vaig portar amb el seu any. Però us refresco memòria. És una cançó que se li va oferir a la Britney Spears. Mm. I ella va dir que no. Sí. Se la va quedar la Rihanna.
1: Error.
0: I va ser un dels èxits més rotunds de la Rihanna. És una de les cançons amb les que més se la recorda actualment. I jo us he de dir...
2: Això no canta gaire, la Rihanna?
0: Sí.
2: Ha cantat, però...
0: Word, sí,
1: ui, lo que ha dit, jo!
0: Word.
2: Vaig a esmenar-me a mi mateix. Ha cantat, però tan popular com aquesta, que hagi impactat tant...
1: És que aquesta
2: ho
1: va patar bastant. Poc.
0: Sí, ho va patar bastant, però sí que en té... Segueix tenint bastantes famoses, la Rihanna. Sí que és veritat que ara està molt centrada amb la seva faceta empresària, amb el maquillatge, la roba, amb tot això, així que si a ella li va bé, endavant. I res, això, i el que sempre us dic també amb aquesta cançó és que a mi em recorda el Tom Holland, que és l'últim Spider-Man.
1: Que ho feia superbé.
0: Perquè, molt bé.
1: La va imitar que millor que l'original.
0: No, increïble, sí, sí, sí. La coreografia que fa.
1: I tant.
0: I molt sexy, la veritat, tot s'ha de dir.
1: Tom Holland.
0: La següent també ve per part meva.
1: Sí, toca tu.
0: També ve per part meva, i és aquesta que va ser una cançó d'estiu.
3: Estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa.
1: L'any passat o l'altre va ser?
0: El 24.
2: Oh, es balla molt bé aquesta cançó, perquè ara un passit que jo el faré.
0: Ui, a veure. Que ens balla. És que també ho fos tele
1: això. A veure.
3: No te va a tratar como él.
1: Es nota que ha tornat de vacances, el Robert Calvo, sí. Nosaltres no tenim energia per ballar, no. I ell està...
2: Claro, no, tengo energía para todo.
1: Clar que sí, a tu Robert.
0: Ay, Robert, si antes te hubiera conocido.
1: Ay, qué bonito.
0: Doncs, cançó del 2024, com us deia, la Karol G la va publicar...
2: La Karol G es diu Carolina Jiménez García.
0: Gutiérrez. No ho sé.
2: Però diu Karol G, queda com més.
1: Home, clar, més xic.
0: M'estic inventant. Sí, Karol G queda més guai. La pública va ser un èxit absolut, i ella mateixa va explicar que aquesta cançó neix una mica de la seva fascinació per la cultura i la música de República Dominicana, i en aquest sentit doncs va apostar una mica per un merengue, que és un estil poc habitual fins en aquell moment, a la seva carrera.
1: Carolina Giraldo.
0: Veus?
2: No
0: tenia a el cognom, sí. Com la Becky G, que segurament també és pel cognom. Doncs...
2: O el J Balvin, que es diu Juan Balvin.
1: El Justino Bieber.
0: Sí. Doncs la cantant la va presentar en directe abans de publicar-la oficialment en un concert a Londres. Va veure que la gent reaccionava superbé i va dir, vinga, va, abans de llançar el disc, la publico com a single. Uh-huh. I sort que ho va fer, perquè va ser la cançó de l'estiu del 2024. I jo tant. Recordo, és que aquest estiu va sonar en bucle, però és que...
2: És boníssim.
1: Que et vaig dir que es va fer també la versió de què pensaria la parella del noi.
0: És que ho hem comentat fa poc, això, també, oi? Sí. Perquè potser us la vaig portar també en una secció jo fa
1: pot
0: poc.
1: Pot ser. Amb amics, amigos, no?
0: Potser.
1: La paraula amigos l'hem tingut aquesta temporada.
0: Sí, doncs potser us l'he portat. Sí.
1: Mola. Molt
0: doncs bé. Això, i en els països de parla hispana ha sigut un èxit absolut. Bueno, és que Karol G ara mateix està molt ben situada en el que és el panorama.
1: Molt bé, passem a la següent cançó. Entenc que et toca tu, Robert.
2: Sí, anem a la segona cançó d'aquesta secció, que posa la cirereta, podríem dir, el pastís d'una gran temporada. No?
1: Hem acabat la paraula amigos, ara, eh? Ara
0: sí,
1: passem
0: a
1: una altra paraula.
0: A una altra paraula,
2: quina és?
1: No sé, tu sabràs que tens la cançó.
0: Ai.
2: La Morena, de Micopla. Aquesta secció que deia que posa la cirereta, el pastís d'una gran temporada, hem fet un pastís molt ben armat, perquè, a més a més, ha tingut totes les parts que ha de tenir un pastís, la part com més dolça, després d'haver una part així com més salada, potser, més melosa, en fi, no vull arribar enlloc, vull arribar al tema que sona en aquesta... que sona en aquesta careta, i ens enfrontem a un altre d'aquells casos que estic convençut que les persones que ens estan escoltant...
0: No direm bé el títol, oi?
2: Efectivament.
1: Hem tingut molts exemples aquest any,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí. Segurament, vostè que està escoltant-nos diu, sí, a la careta sona allò de... Pisa morena, pisa con garbo... I aquí acaba. Doncs moltes persones, si els hi preguntem com es diu aquesta cançó,
1: Pisa diran, Morena.
2: Home, diu, el Pisa Morena, de la Sara Montiel.
1: Doncs
2: pues
1: no, tampoc.
2: Ni es diu Pisa Morena, ni és de la Sara Montiel.
1: Vaja.
2: El que passa és que Maria Antònia Abad Fernández, Saritíssima, la va popularitzar, aquesta cançó, a la pel·lícula El último cuplé, sí, del 1957, dirigida per Juan de Orduña. I la cançó es titula El relicario.
1: Que dius?

0: amb aquesta boca que posava la Sara Montiel quan cantava, eh?
1: Aquesta cançó és un pasdoble composat el 1914.
0: Upa!
1: Per José Padilla, amb lletra dels periodistes Armando Oliveros i José María Castellví, que eren periodistes del Liberal, que era una publicació que es feia a Catalunya. Però era una cançó aquesta molt més madrilenya que a Catalunya, perquè els toros eren molt més allà que aquí, tot i que Barcelona va ser...
0: Bueno, en aquella època també, no? Aquí
1: sí, estava... m'imagino que Barcelona el 1914 tenia molta solera en allò del toro. Aquesta lletra explica res nou, diguéssim, el romance entre un torero i una senyora, o entre la senyora i el torero. La va popularitzar, en realitat, Raquel Meyer. A principi de segle passat la va introduir amb una trencadora posada en escena, cantava el tema vestida de negre, sí, de luto total, i cantava en aquest torero que... Perdó, les senyores que dels toreros no anaven a les places de toros.
0: No, estava prohibit.
1: Estava prohibit anar a les places de toros perquè ho passaven malament, però a casa. No. Això era molt d'una Espanya que, afortunadament, va desapareixent. Dècades més tard, ella, Sara Montiel, la va popularitzar en aquesta pel·lícula, El último cuplé, amb El relicario.
0: Doncs...
1: Segur que és un relicario, no?
0: Sí, sí. Bueno. Va el Robert també, ara?
2: Sí.
0: Ara li toca al Robert.
1: Ah, sí, em toca a mi?
2: Sí,
1: ah.
2: Sí, la nota.
0: No és el Baila Morena?
2: Sí, sí.
0: Ah, no és del 2000?
2: Sí.
1: És una cançó de...
2: Sí, però havíem parlat que...
0: Ah, perquè era justeta, no?
1: Sí. És justeta o què?
0: Ui. No, per any.
1: Ah, pensa que és justet jo.
2: No,
1: home,
2: no l'escoltem, no, i entre els dos fem.
1: Ah, sí, no. Aquesta cançó és una cançó de Zucchero. La va popular Zucchero l'any 2001. I després l'han fet moltes versions. Hasta el Julio Iglesias n'ha fet versions.
0: Ah, sí.
1: Julio Iglesias n'ha fet versions. Manan ha fet versions.
0: Sí.
1: És el Baila Morena.
0: No ens baixis al canal, Ivan, que se'ns escolta cantar i cantem fatal. El Robert no, i la Montse millor que jo.
1: Jo crec que aquí ell va introduir aquesta frase d'Under the Moonlight, perquè als anys 2000 era molt popular això de posar una cosa en anglès per internacionalitzar les cançons. Jo crec que això ho hem guanyat amb els anys, que els cantants canten el seu idioma original o matern, sense la necessitat de fer la gara-gara en anglès a ningú que canti la cançó en anglès. Però vaja, és una picada de llet. Baila Morena és aquesta cançó de Zucchero, que és un cantautor italià molt conegut, que va ser llançada com a senzill dues vegades. La primera, el 2001, va ser número 1 a Itàlia i a Espanya,
0: ho va
1: petar, i després, l'any 2006, quan va fer el duet amb Manà, va tornar a sortir a les primeres posicions de les llistes de vendes. Aquest tema va sonar a la pel·lícula Les Bronzés 3, Amis pour la vie.
0: Ah, très bien.
1: Très bien, a França i a Itàlia va sonar, i a Bèlgica també va sonar aquesta cançó.
0: Montse, et toca a tu?
2: Em toca a mi, em toca l'última amb la paraula morena i us torno a portar un èxit d'estiu. La Marina està morena,
1: a Tantina fa una trena. Ells van estar aquí, no? Van estar aquí a l'estudi amb tu els estius, no?
2: Sí. Els figues, no. Figaflaues no, van ser detallets.
0: No, van ser detallets.
1: Ah, detallets.
2: Van ser detallets. Aquests són els figaflaues amb el seu...
0: La Maria, estan convidadíssims, eh?
2: I tant de bo. La Marina està morena, 2024 també, just quan sonava també, si antes t'hubiera conocido.
0: Molt
2: també,
0: bona.
2: Aquí la Marina està morena, estava moreníssima,
0: sí,
2: la Marina,
0: posar...
2: perquè sonava molt.
0: Sí.
2: Això, una lletra molt enganxosa, un èxit absolut amb aquesta cançó, i sobre un videoclip que és molt divertit, està molt ben trobat, molt també un estiu mediterrani català, i crec que vam voler transmetre una mica l'essència aquesta de festa major, la veritat.
0: Totalment, és que no et canses d'aquesta cançó, eh?
2: No.
0: I poses a cantar, ballar, no cantaré, Ivan, no em miris així que no cantaré. No. Moreníssima està la Marina.
2: La Marina. I vinga, anem amb l'última paraula.
0: Vinga,
2: Robert.
0: Quina és l'última paraula?
1: Però és que jo, això no ho havia controlat, ho dic honestament. Anava per paraules, no això?
0: Com que no te'n recordes ja d'aquesta cançó?
1: Que broma.
0: Ui, un mes de vacances i ja s'oblida de nosaltres.
1: L'última cançó que em toca a mi i que sona en aquesta careta d'aquesta secció que... tinc una pregunta després per fer-te. No sé si la Montse té aquesta pregunta per plantejar-te, però jo sí. Doncs en aquesta última secció de temporada anem a l'any 1981.
0: Vale.
1: Quan una cantant espanyola, que era molt popular en aquell moment...
2: La millor.
0: Vale.
2: No havia nascut, pobreta meva.
1: No és la millor, però està entre les millors, sí. Ella va popularitzar un musical que va ser molt important en aquest país, que va estar al món, que encara a dia d'avui es representa a molts teatres de tot el món, que és Evita.
0: Sí.
1: Ella va ser la nostra Evita Perón. I després de cantar allò de No llores por mi, Argentina, necessitava rellençar la seva carrera.

0: cosa que impactés. I
1: ritmo.
0: Va cantar això.
1: La típica de karaoke.
0: De karaoke que defineix molt bé la nostra relació, eh, Míriam? Sí. Escolta-la.
2: Si tu eres así,
0: suerte que ahora estés junto a mí. Diu,
1: una samaneta,
0: eh? Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre.
1: M'encanta aquest tros. M'encanta. Això no fumamos.
0: De broma entre les coses sèries.
1: Això sí, si no estaríem aquí. Què? I què?
0: Aquesta cançó és de l'any 1981. Ella la va llançar a l'inici d'aquella dècada que la va portar després a Eurovisió.
1: És que vol escoltar això, el Robert.
0: Ara.
1: Ah, no, tampoc és. Tira.
0: Dos locos sueltos.
3: No dona temps, Míriam, m'he fet les cançons. Dues.
1: Ui, corre, temps.
0: Tot teu.
3: Tot meu?
0: Ja callo.
3: Vinga. Sí? Merci. És que, clar, jo ara
1: no, les vull escoltar totes.
3: Jo ara sí que us porto la millor.
1: Clar, la Taylor.
3: Mi niña.
1: Podria faltar, la teva amigui.
3: Ho va triar el Jota, és que qui ha triat totes aquestes cançons...
1: I realment, no li heu dit res.
3: Juan Carlos García. I em va fer molta il·lusió saber que havia posat a la Taylor a la capçalera, la veritat. Doncs res, Taylor Swift, anem fins al 2014, que sembla que la Taylor... Clar, està fent cançons també ara mateix, però...
0: És que tot el dia fa cançons.
3: Fa molts anys que fa cançons la Taylor, pobreta meva. I aquesta és We Are Never Ever Getting Back Together. És una cançó que parla de desamor, de... I aleshores de no ens tornarem a veure, però mai més. O sigui, és que...
1: Que trist.
3: No, i de no vull tornar amb tu mai.
1: Que feu.
3: Ha sigut un error garrafal.
1: Hola.
3: Una cançó increïble, la veritat.
1: Molt romàntica.
3: No, però també de cridar i de dir, doncs pues mira, ja està.
0: Veus, al contrari de la Rihanna, ella no para de produir perquè fa discos de 20
1: anys. Bueno, que l'ha fet amb la Rihanna, pobra.
3: La seva vida, la música.
0: La Rihanna ha cantat fins un punt.
3: Sí, i ha descobert el món empresarial i s'hi ha quedat allà. La Taylor ha dit jo, la meva guitarreta, el meu piano i continuem.
1: Estic feliç.
3: I vinga, va, us porto ja l'última.
1: Ai, això s'acaba.
3: L'última, que també és en català.
0: Descobrint avui aquesta cançó.
3: Sí? Això és el que sona ara.
1: Ara la coneixeràs.
3: Aquest és el Junts Anem Més Lluny, és el tros que sona a la capçalera.
0: I és d'aquí?
3: Els Catarres. I hem anat un any abans de la que hem dit de Taylor Swift, això és el 2013. Una cançó també molt maca i que després van voler recuperar quan van celebrar els 10 anys. La van tornar a gravar juntament amb la col·laboració amb els bascos CETAC. Els Catarres, vull dir, és que és cultura popular catalana, ara ja també.
1: Porten, Jennifer.
3: Sí, van començar amb el Jennifer i des d'aleshores han fet molta banda sonora aquí a molta gent de Catalunya, així que segueixen endavant.
1: Ai, que a gust m'he quedat, tu. El meu toc està ara...
3: Tranquil·let, no? Ja has escoltat totes. Tu.
0: Ara toca
1: què fem?
0: La...
1: Què fem? L'any que ve, què fem?
0: La pregunta és, hi haurà careta nova l'any que ve, per tant, secció renovada?
1: El que digueu vosaltres. Montse Vall, tu què dius? Renovem secció?
3: Renovem.
1: Ai, que bé, renovem.
3: Firmamos.
1: I Robert, tu t'hauràs de barallar, eh?
0: Amb qui m'he de barallar? Jo no m'hauré de llamar amb ningú.
1: El Gerard està desitjant fer aquesta secció, així que jo li dic...
0: Com has dit?
3: Duelo.
1: Que el Gerard truca'l perquè...
3: Duelo.
0: És una vergonya.
1: Ja veuràs tu que tindrem...
0: No em donaràs que entri l'antena, però el trucaré mateix.
1: Tindrem baralla aquí amb el Gerard. El Jota haurà de fer una careta nova, amb més cançons...
0: Si no em deixen aquesta secció, què em quedarà a mi per fer aquí?
1: Sí, tindràs feina, no pateixis. Ara en parlarem. Nois, moltíssimes gràcies per aquesta temporada, per aquesta paraula de cançó, que és una de les millors seccions que tenim en aquest programa. Ens escoltem al setembre.
3: Bueno,
1: a vosaltres us escolto demà, eh?
3: Sí.
1: I nosaltres també tornem demà a partir de les 12:20. Que passeu una molt bona tarda.
4: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Los campeones del mundo vuelan rumbo a España. Van a aterrizar en unos minutos de Barajas y se preparan ya para el delirio colectivo de esta tarde con la celebración de todo un país que levantará la copa con la roja. en solo unas horas. La fiesta del triunfo que ha bordado la segunda estrella para la historia en la camiseta de una orgullosa selección 16 años después de la primera. El país entero se rinde a los pies de la campeona del mundo tras la elección de fútbol grupal de una generación de jugadores

0: Movistar prosegura alarmas.
1: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
2: Hay momentos que unen a todo un país. España ha ganado la final. Y este sueño lo hemos compartido todos. Verisure, nuestra estrella protege. La de la camiseta de España nos une. Enhorabuena, España. Hoy la historia también es nuestra.
3: Onda Cero Tarragona. La radio que t'escolta.
4: Noms propis de l'esport català.
5: La Meritxell Mas és un prodigi de la natació sincronitzada. Vallesana del Club Natació Les Franqueses ha passat de ser la més petita a la gran capitana de l'equip espanyol de natació sincronitzada, un equip dels més exitosos de l'esport estatal. 7 medalles mundials, inclòs un or, 8 medalles continentals, inclosos 2 ors i un bronze olímpic. A més, és psicòloga titulada, cosa que l'ha ajudada en qüestions de lideratge, encara que les seves companyes sempre li ho han posat senzill.
6: Sí que és veritat que en alguns moments l'he utilitzat. També és veritat que jo he treballat amb un coach esportiu i després també amb una psicòloga personalment i també amb una psicòloga d'equip, i això també ens ha ajudat moltíssim a unir-nos com a equip. I realment el fet de ser capitana ha sigut fàcil al costat de tot l'equip, ja que m'ho han posat superfàcil, m'han ajudat sempre, ha sigut un equip superunit i que amb uns valors superbonics que crec que, bueno, envejables per molts altres equips, jo crec. Tinc la sort d'haver pogut estar en un equip doncs, amb això, no? Amb tants valors, tant de confiança, de respecte, de donar-ho tot per l'altre. Llavors, crec que aquesta part ha sigut força fàcil gràcies a totes.
5: La Meritxell Mas és un dels noms propis de l'esport català.
7: Cuando un amigo te cuenta que se ha filtrado el nuevo fichaje de tu equipo, te vienes arriba. Pero cuando te dice que bueno, que es que él lo ha visto por ahí. Fuentes de desinformación hay muchas. Frente a los bulos y fake news, escucha información de calidad y confianza en Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Tarragona.
7: Ni tan mal, ¿no?
8: Viajar acompañado suena así.
7: Falta mucho. Oye, ¿qué te has pasado la salida? Sube el aire, porfa.
8: Aunque puestos a elegir compañía, puedes elegir la nuestra. Porque la radio no protesta, no critica, no toca el aire acondicionado. Onda Cero solo te informa y te entretiene para que el camino se te haga más corto. Eso sí que es buena compañía. Onda Cero, tu radio. Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
7: Ay, no escuches eso último. ¿Lo siento?
8: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
7: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
8: Ay.

0: A veces habla uno con un amigo que nos dice que cada año se tiene que cambiar de compañía de seguros para ahorrar. Y lo único que sale decir es que qué, ¿verdad, Blanca Lara?
1: Y sabes que, Isabel, que es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555, que vete a la Mutua, consulta condiciones en Mutua.es.
2: Por fin.
3: Onda Cero Tarragona, la radio que te escolta. Noms propis de l'esport català.
4: Emili Alzamora, nascut a Lleida el 1973, li van regalar una moto amb 5 anys i 10 després es proclamava campió de Catalunya de 80 centímetres cúbics. La seva primera carrera al Campionat del Món va ser el 1994 en la categoria de 125 centímetres cúbics, categoria en la que guanyaria el Mundial 5 anys després i ho va fer sense guanyar cap cursa aquell campionat.
5: Sí, va ser l'anècdota, no? Bueno, amb 13 curses que era el Mundial no vaig poder guanyar cap cursa, sí que pràcticament 3-4 van guanyar, diguéssim, creuant la línia de meta, en primer però van passar per el que es diu el rebufo, però bueno, teníem molt clar que teníem un hàndicap també, i amb aquestes motos eren petites, havia un reglament pes-pilot, el reglament era el pes de la moto i el pilot, nosaltres estàvem molt per sobre dels pesos de pilots molt més menuts, però al final la regularitat i rodejar-te d'un bon equip i un bon assessorament va fer que juguéssim les nostres armes i al final pots guanyar el Mundial, no? Que al final era l'objectiu.
4: Emili Alzamora és un dels noms propis de l'esport català.
3: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
3: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
2: Por fin, con Isabel Lobo.

0: Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555, que vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: ¡Por fin!
2: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
4: Organitzada per la Fundació Orfeo Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París.
3: A Tarragona, el CaixaForum acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
4: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
3: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
4: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en els contextos d'emergència.
3: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
4: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
5: Ni tan mal, no?
6: Viajar acompañado suena así.
5: Falta mucho. Oye, ¿qué te has pasado la salida? Sube el aire, porfa.
6: Aunque puestos a elegir compañía, puedes elegir la nuestra. Porque la radio no protesta, no critica, no toca el aire acondicionado. Onda Cero solo te informa y te entretiene para que el camino se te haga más corto. Eso sí que es buena compañía. Onda Cero, tu radio.
7: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
5: Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento?
7: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
5: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
7: Ay.

0: La borramos.
1: En Onda Cero, por fin, con Isabel Lobo.
2: Onda Cero Cataluña, la radio que t'escolta.
0: Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
2: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: A aquesta hora arrenca a Madrid, o es pressuposava que havia d'arrencar a aquesta hora, el recorregut que els jugadors de la selecció espanyola faran per la ciutat per compartir amb tota l'afició que Espanya és campiona del món. L'emoció dels jugadors és innegable. Un d'ells és el català Pau Cubarsí, que ha estat escollit millor jugador jove del torneig.
1: La verdad que es espectacular. No sabía que me lo iban a dar, pero estoy muy contento de tanto mi rendimiento como todo el rendimiento que ha hecho el equipo, que ha sido espectacular. Hemos ido a lo mejor de menos a más, pero esto ahora es para disfrutarlo y para celebrarlo al máximo.
0: Doncs així ho faran durant el dia d'avui i precisament per aquest motiu tenim només mitja hora de brúixola, en què això sí, els informarem de tota l'actualitat de la jornada, perquè a partir de 7:45 podran seguir el programa especial del Radio Estadio, on retransmetran fil per randa tot el que passi en aquesta celebració. Més enllà d'això, avui també parlarem de la substitució de la fins ara consellera de Drets Socials de la Generalitat i, entre altres coses, també de la disminució dels delictes a la capital catalana. Però abans de tot, què ens espera demà pel que fa a la meteorologia? Mateix, almenys a Barcelona, si mirem el cel, sembla que haurà de caure algun ruixat. No sé si ens espera també aquesta tendència de cara a demà. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Demà, dimarts, a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat, amb presència de pols en suspensió, augmentant la nuvolositat d'evolució als terços nord i sud, sense descartar tempestes acompanyades de precipitacions dèbils i fortes ratxes de vent. Per altra banda, les temperatures diurnes pujaran lleugerament a l'interior i es mantindran sense canvis a la resta de la comunitat. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 36 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET mantindrà activat l'avís per calor a tot l'interior de la comunitat, també a la província de Girona. Serà de nida i taronja perill important a la província de Lleida i a la depressió central de Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Doncs sembla que no plourà demà. Juan Carlos Piña, moltes gràcies. Al control tècnic, Vicenç Armero. Ha pres possessió del càrrec de conseller de Drets Socials.
3: Avui, finalment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya, sí, prometo.
0: El fins ara número 2 del departament substitueix Mònica Martínez Bravo, que surt del govern per motius personals. El nomenament de Raúl Moreno demostra que hi ha una clara voluntat de continuar amb la tasca iniciada per la ja exconsellera Marcos Díaz. Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. El flamant titular de la cartera de Drets Socials ha estat diputat al Parlament durant gairebé una dècada i també regidor de Santa Coloma de Gramenet, però més enllà de la seva llarga trajectòria en el PSC, Raúl Moreno és graduat en Educació Social, un fet que ha subratllat el president de la Generalitat de Salvador Illa.
5: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. Nascut a Santa Coloma de Gramenet, el govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
4: Aquesta és la primera remodelació de govern que fa el cap de l'executiu, un canvi que Salvador Illa ha atribuït a motius personals de Mònica Martínez Bravo, a qui ha agraït la tasca duta a terme, especialment la reforma de la DGAIA i la transformació dels serveis socials.
0: Els socis parlamentaris de Salvador Illa entomen de diferent manera la sortida de Mònica Martínez Bravo, mentre que Esquerra constata que el govern està en precari i s'alinea amb l'oposició, els comuns Marcos eviten parlar de crisi.
4: Sí, la formació morada es mostra més comprensiva, tot i així assegura que estaran molt amatents a la tasca que faci Raúl Moreno, a qui ja han posat deures, la gestió de l'ingrés mínim vital, l'aplicació de la nova llei de dependència i, especialment, la reforma de l'ingrés mínim vital. Ho explica la portaveu Aina Vidal.
6: Saben vostès que nosaltres estem demanant la compatibilitat de la renda garantida amb les rendes del treball i també amb les diferents prestacions relacionades amb l'habitatge. Són qüestions importantíssimes per poder garantir que no sigui una ajuda d'escanyar pobres, sinó que serveixi realment per una autèntica remuntada social, podríem dir-li.
4: Esquerra, en canvi, considera que la sortida de Martínez Bravo demostra la precarietat de l'executiu. De fet, els republicans donen per fet que hi haurà més canvis i n'assenyalen dues conselleres a la corda fluixa, la de Salut, Olga Panem, i la de Territori, Sílvia Paneque.
7: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
4: Paraules de la número 2 del partit, Elisenda Alemany, que s'arrengleren amb les de Junts per Catalunya. El seu portaveu parlamentari, Salvador Vergés, considera que és una remodelació cosmètica i demana el cessament de la titular de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i també de la consellera d'Educació, Esther Niubó.
8: Nosaltres creiem que és un canvi de govern, en forma doncs, de la substitució de la consellera Martínez Bravo, que queda molt i molt curt. I ho diem perquè el canvi de govern no és una qüestió d'un, dos consellers, sinó que és una qüestió estructural. Recordem que aquí, en aquest Parlament, s'han reprovat i s'ha demanat i s'ha aprovat el cessament de tres conselleres.
4: I el Partit Popular troba el canvi en el Departament de Drets Socials com un símptoma d'esgotament de l'executiu i considera que el relleu imprescindible és el del propi Salvador Illa.
0: Gràcies, Marcos. Mig milió de persones estrangeres podrien votar a les eleccions municipals catalanes, però pocs ho fan per dificultats burocràtiques i per manca d'informació. Diego Fernández, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda, Lola. Segons un informe del CIEMEN, actualment més de 500.000 persones nacionals de 39 països diferents poden votar a les municipals. Mentre que els ciutadans dels estats de la Unió Europea tenen dret tant a votar com a presentar-se a les eleccions municipals, les persones provinents de països extracomunitaris amb acords de reciprocitat han de complir certs requisits específics abans d'aconseguir el dret. Barcelona és la ciutat d'uns 180.000 potencials votants estrangers, que representen el 14% del cens. En altres localitats, com l'Hospitalet de Llobregat, són uns 28.000, i a Castelldefels suposen gairebé el 16% dels censats. El president del CIEMEN, David Minoves, ha advocat perquè es donin facilitats a totes aquelles persones que podrien votar però que actualment no ho fan.
10: Les institucions catalanes tenen una eina, que és aquest informe, que l'han d'utilitzar i s'han de posar les piles per garantir que realment la democràcia que estem construint sigui representativa de la societat real que viu al carrer.
9: Dels països de la Unió Europea, els que tenen més potencials votants a Catalunya són Itàlia, Romania i França, amb 83, 71 i 35.000 potencials votants respectivament. Per part dels països amb acords de reciprocitat, Colòmbia és amb diferència el país amb més potencials votants, amb 93.000, seguida del Perú, amb 48.000.

0: Passió amb la mort violenta de la dona de 75 anys, trobada a Soses, al Segrià. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Els fets haurien passat dissabte al vespre, després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a 3:15 de la nit van trobar la dona sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta. Els fets estan sota secret de sumari i el municipi ha decretat 3 dies de dol.
0: I ara canviem de qüestió, ho dèiem a l'inici. Els delictes a la ciutat de Barcelona han disminuït un 11,2% durant el primer semestre de 2026 en comparació amb el mateix període de l'any passat. Així s'ha posat de manifest a la Junta Local de Seguretat, en què l'Ajuntament ha destacat la coordinació entre administracions, cossos policials, fiscalia i poder judicials. Més detalls amb la Montse Valls. Montse, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Lola? Bona tarda. Entre gener i juny s'han registrat prop de 74.400 delictes, uns 9.000 menys que fa un any. La major part corresponen a delictes contra el patrimoni i especialment als furts, que han baixat un 13,5%. També destaca la reducció dels delictes relacionats amb la multireincidència, que han caigut gairebé un 16%. Pel que fa als homicidis, que l'Ajuntament ha reconegut la preocupació per la sensació d'inseguretat que donen, sobretot després dels últims que es van produir entre maig i juny, doncs durant els primers 6 mesos de l'any s'han registrat 9 homicidis, 3 dels quals vinculats al crim organitzat. En 5 casos, això sí, ja s'ha pogut detenir els presumptes autors. L'alcalde Jaume Collboni ha assegurat que la coordinació entre policia i poder judicial està funcionant i ha defensat l'augment de condemna proposada pels Mossos d'Esquadra en casos de cultiu de marihuana i tinença il·lícita d'armes.
3: Donar suport al plantejament que es fa d'augmentar les penes per tinença d'armes de foc. Això és fonamental per ser més eficaços en la lluita contra això que anomenarem la violència intercriminal, és a dir, la violència que es produeix entre organitzacions criminals i que fan servir les armes de foc com a instrument de les seves batalles.
2: Les denúncies per agressions sexuals també han disminuït un 9,4%, mentre que els delictes vinculats a la violència de gènere han baixat un 5,3%.

0: En plana econòmica, construir habitatge és avui molt més car que fa 30 anys. Segons l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, el cost d'un edifici plurifamiliar s'ha enfilat un 231% des del 1996. I només l'any passat construir un bloc de pisos costava de mitjana prop de 1.650 euros per metre quadrat. Això significa que aixecar un habitatge de 100 metres quadrats supera ja els 164.000 euros abans fins i tot de sumar-hi el cost del sòl. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs sí, els promotors atribueixen aquest encariment sobretot a l'augment del preu dels materials i d'energia provocat per conflictes internacionals com la guerra d'Ucraïna o les tensions a l'Orient Mitjà amb l'Iran, a més de nous requisits tècnics i ambientals. Xavier Vilajoana és el president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya.
2: Això, òbviament, no ajuda a que els costos de construcció ja no solament baixin, sinó que no augmentin, no? I això és quelcom que el sector en si mateix poca cosa hi pot fer.
1: Tot i aquest context, el sector travessa un bon moment. La construcció ocupa gairebé 278.000 persones a Catalunya, la xifra més alta des del 2010. Ara el repte, diuen, és trobar més professionals per poder construir més habitatges i ajudar així a augmentar una oferta insuficient davant la crisi d'accés a l'habitatge.
0: Gràcies, Ricard. I mentre el sector alerta de les dificultats per construir més habitatge, la demanda continua sense afluixar. Al maig es van signar més de 7.500 hipoteques a Catalunya. Això és un 9,3% més que fa un any i la segona xifra, Joan, més alta per aquest mes des del 2010.
3: Sí, i a més l'import mitjà dels préstecs va superar per primera vegada els 200.000 euros, un rècord que evidencia l'encariment del mercat residencial. En total, les entitats financeres van prestar més de 1.500 milions d'euros per la compra d'habitatges, unes dades que reforcen la idea que la demanda continua creixent més ràpid que l'oferta disponible.
0: Ara els expliquem que el sector de les tecnologies quàntiques, basades en l'aplicació de la física, àmbits com el de la indústria, l'enginyeria aeroespacial o la salut, estan en auge a Catalunya. Segons les dades del govern, hi ha mig centenar d'empreses que facturen més de 91 milions d'euros i que generen prop de 470 llocs de feina.
3: La majoria d'aquestes empreses són pimes joves, amb el tarannà exportador. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha assegurat que es tracta d'un sector estratègic per l'economia catalana i per això i destinarà l'any vinent 2,5 milions per al seu creixement.
4: Encara estem a temps de, si som capaços de fer les coses ben fetes,

0: doncs no permetre que se'ns escapin, ni els americans ni els xinesos, no? I això crec que us posiciona com un sector que, ja ho dic ara obertament, és prioritari per la Generalitat de Catalunya.
1: Segons un informe d'Acció, Catalunya compta amb institucions tractores en tecnologia quàntica, com l'Institut de Ciències Fotòniques, el primer ordinador quàntic d'Espanya, que opera al Barcelona Supercomputing Center, l'Institut de Física d'Altes Energies o l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia.
2: Si crees en el planeta, si está bon, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
3: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
4: ¿Qué, qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: La brúixola amb Lola Sorribas.
7: Hem arribat ja, superat el quart de vuit, en clau local. Els primers afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al barri de Sant Gervasi i Bonanova comencen a recuperar la normalitat. Aquest dilluns ja han pogut tornar alguns veïns i comerciants, entre ells el restaurant Sant Gervasi, que ha estat el primer negoci que ha rebut el vistiplau dels tècnics municipals.
1: El seu responsable, Miquel Santamarta, preveu reobrir plenament aquest dimarts després d'una jornada dedicada a la neteja i posar de punt del local.
8: I ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
1: Però la situació encara és lluny de resoldre's per tothom. Alguns residents han estat informats que no podran tornar a casa fins d'aquí a 4 setmanes. Una de les afectades, la Teresa, es mostrava indignada i recordava que el que vol és recuperar la seva llar.
9: No, vaig estar contenta. Estic molt enfadada, per no dir una altra cosa. Han dit 4 setmanes mínim.
1: Aquest dilluns han pogut tornar els residents i els comerciants de 2 dels 8 edificis afectats, mentre continuen les actuacions i les comprovacions tècniques a la resta de finques.
7: L'Ajuntament de Sal, a la comarca del Gironès, aspira a aconseguir 25 milions d'euros per transformar el sector centre i el veïnat, zones que pateixen densitat residencial, manca d'espais de qualitat i vulnerabilitat econòmica. El projecte de remodelació que s'ha presentat a la nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat inclou 500.000 d'accions i intervencions en matèria d'urbanisme, transició ecològica i en l'àmbit socioeducatiu. La creació d'una escola de segones oportunitats o un pla per ajudar famílies en procés de desnonament són algunes de les propostes treballades per part del govern municipal. I no deixem Sal perquè l'Hospital Santa Caterina ha posat en marxa un nou protocol per reduir al màxim la separació entre els pares i els petits acabats de néixer quan aquests ingressen a neonatologia.
1: Sí, perquè tradicionalment, quan un nadó ingressava en aquesta unitat, sovint suposava una separació física de la mare durant les primeres hores o dies de vida. Ara el centre ha impulsat un model pioner que afavoreix la presència continuada del pare o la mare, fins i tot quan cal una incubadora. L'objectiu és reforçar el vincle, reduir l'estrès familiar i facilitar la lactància materna sempre que les condicions clíniques ho permetin. D'aquesta manera, el que es vol és aplicar l'evidència científica que diu que el vincle entre la mare i el nounat es consolida especialment durant les primeres hores i dies després del naixement.
7: I després de 2 anys d'obres i una inversió de 8,7 milions d'euros, l'estació de tractament d'aigua potable de l'Escala ja és una realitat.
1: La planta, ubicada a Mas Martí, té una capacitat de tractament de 14.000 metres cúbics al dia i permetrà millorar la qualitat i garantir el subministrament d'aigua al municipi. El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, que ha finançat bona part de la construcció, ha adquirit la titularitat dels pous i dels terrenys i des de l'abril assumeix la gestió de l'abastament en una alta percentatge del municipi.
7: Dèiem que les temperatures ara mateix ens estaven donant una treva, també sembla que ho estan fent els incendis, tot i que el nivell al continua actiu, i ara

0: El mateix, dèiem també que el temps, doncs que el sol ara mateix no està gaire present, almenys aquí a la zona de Barcelona, i de fet aquesta tarda una quinzena de platges de la Costa Daurada han hagut d'hissar la bandera vermella a causa d'una tempesta elèctrica. Protecció Civil ha informat que hi ha hagut nombroses trucades al telèfon d'emergència 112 per vent fort a la zona de l'Hospitalet de Llobregat i també d'aquí de Barcelona, i en aquest sentit els bombers han explicat que entre 6:45 i 7:00 han rebut també una vintena d'avisos en aquesta àrea, la major part per caiguda d'arbres i objectes a la via. El cos d'emergències, això sí, no els costen afectacions personals. En successos, un home de 76 anys ha mort aquest diumenge en Montmeló, al Vallès Oriental, després de ser atropellat per una dona que havia robat una furgoneta.
1: Els fets van tenir lloc divendres, quan la dona es va emportar el vehicle que uns repartidors havien deixat engegat mentre lliuraven un paquet. En la seva fuga, la dona es va enfilar a la vorera i va acabar embestint contra la paret un home que hi caminava. La dona està detinguda i està acusada per homicidi per imprudència, furt d'ús de vehicle i per un delicte contra la seguretat del trànsit.
0: Una dona de 78 anys va morir ofegada diumenge a una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme.
1: El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís que havien trobat una persona flotant a l'aigua i que l'havien tret a l'exterior, però que ja no respirava. Els serveis d'emergència s'hi van desplaçar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la vuitena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
0: I sàpiguen que els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones en una operació contra el conreu de marihuana a Alella, Barcelona.
1: Els investigadors han desmantellat una plantació indoor amb més de 1.300 plantes que estava ubicada en un habitatge d'aquesta localitat. Les sospites van començar quan els agents van detectar una forta olor a marihuana a l'exterior de la finca, el funcionament continuat de l'aire condicionat i un frau de fluid elèctric compatible amb l'activitat d'una plantació.
0: Passant gairebé 21 minuts de les 7 de la tarda, fem una petita pausa per la publicitat i continuem repassant tota l'actualitat de la jornada avui, molt marcada per un component cultural. Ara ho veurem.
2: A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Ahora puedes denunciarlas fácilmente en nuestra nueva plataforma. Entra en ponlefreno.com y marca la situación en nuestro mapa colaborativo. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
3: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
4: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
5: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
4: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Llama al 900-272-272. Verisure.
6: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat. A Onda Cero Catalunya.
1: En cultura, el Festival de Sitges 2026 ha començat a presentar el fil argumental de la seva edició número ja 59, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre. S'hi faran homenatges a pel·lícules com Kerry o Quién puede matar a un niño.
2: Sí, les dues pel·lícules, dirigides per Brian De Palma i Chichico Ibáñez Serrador, respectivament, compleixen 50 anys. També hi tindran un paper estel·lar altres clàssics del gènere del terror, com Scanners, The Devils, Tesis o King Kong. En parla el director artístic del certamen, Àngel Sala.
3: Que ara la recuperen el seu total esplendor, és a dir, íntegra, com Ken Russell volia que la pel·lícula s'estrenara. Tenim també una recuperació en 4K, també una restauració, la pel·lícula de John Guillermin, King Kong. King Kong és inspira la nostra imatge, el nostre logo, i aquesta versió va ser molt exitosa, va estar dintre de la infantesa de molta gent en els 70 també.
2: Tot plegat en una edició que es caracteritzarà per una important presència femenina encapçalant diverses de les produccions i també una elevada participació en prop de 3.800 títols rebuts entre llargmetratges i curtmetratges d'arreu del món.
1: El Museu Tàpies tancarà el públic a partir del 29 de setembre durant 3 mesos per una reforma dels espais d'entrada.

0: d'Ebre. L'anunci s'ha confirmat avui i ha estat rebut amb satisfacció per deliners, representants del Club Nàutic i del món de la cultura. Amb aquestes ja són 4 les festes d'interès nacional a les Terres de l'Ebre, 2 a la Ribera de l'Ebre i 2 més al Montsià. La declaració arriba gairebé 11 anys després de l'inici de la sol·licitud. L'any 2018 va ser catalogada, però la seva tramitació no va avançar. Davant d'aquest anunci, l'alcalde de Móra de l'Ebre, Rubén Vianès, ha felicitat els representants de la festa i ha manifestat orgull per representar aquest poble. La Figuerosa, un nucli de població agregat de Tàrrega, s'ha convertit durant 5 dies en escenari d'un rodatge cinematogràfic internacional.
1: Una 60 de professionals han participat en la filmació d'un llargmetratge de ficció dirigit per un cineasta nord-americà emergent que s'estrenarà l'any vinent. El rodatge ha tingut lloc en diferents espais del municipi i ha generat una repercussió econòmica estimada de 30.000 euros al territori. La producció ha comptat amb el suport de Ponent i Acció, així com dels ajuntaments de Tàrrega i Ribera d'Ondara. Per garantir la seguretat, s'ha desplegat un ampli dispositiu de prevenció d'incendis amb la participació de bombers, ADF i altres serveis especialitzats.
0: I Disney arriba a Girona. Ho fa amb un equip de 500 persones per rodar la versió amb actors reals d'Enredados. La catedral i diversos espais del barri vell es converteixen aquests dies en escenaris de la pel·lícula, que començarà a rodar-se demà mateix, aquest dimarts. Irene Martín, què tal? Explica'ns més. Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Sí, doncs, Girona es converteix a aquests dies en un gran plató de cinema. Disney ha desplegat un equip de 500 persones per rodar la versió amb actors reals d'Enredados, inspirada en el conte de Rapunzel. La catedral i diferents espais del barri vell es preparen per al rodatge, que començarà aquest dimarts i que comportarà talls i restriccions d'accés en diversos punts de la ciutat. Una situació que ja està obligant els guies turístics a adaptar els recorreguts habituals. Laura Coig ho explica.
3: Mai ens avisen quan hi ha una producció d'aquest tipus, no ens diuen quines localitzacions estaran tancades normalment al públic. Segurament avisen els veïns o l'Ajuntament, segurament ho fa, però no a nosaltres. És per tant que sempre hem d'improvisar una miqueta per quins llocs hem de passar.
2: Encara que hi ha aquests inconvenients, el sector turístic també destaca l'impacte positiu que suposa per a Girona acollir una producció internacional d'aquesta magnitud.
0: Gràcies, Irene, i acabem amb música, perquè aquesta nit a Barcelona hi ha concert de Judith Niederman.

La cantautora actuarà aquest vespre als jardins del Palau de Pedralbes dins la programació del festival Les Nits de Barcelona. L'actuació prevista per les 10 de la nit servirà per celebrar una trajectòria de més de 10 anys marcada per la sensibilitat i la fusió entre poesia i música. Nederman interpretarà algunes de les cançons més destacades del seu repertori en format simfònic.

0: De dilluns a divendres, a 2:45 PM, arrenca el Notícies Migdia.
1: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
0: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
1: I si encara en vols més, OndaCero.es/Catalunya.
0: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
2: En uns 2 minuts, minut i mig, acabem aquesta part informativa per deixar-los amb el Radio Estadio i amb aquest programa especial per seguir la celebració que s'està fent a Madrid per això, celebrar el campionat del món de futbol que ha guanyat a Espanya. Ara, en principi, a les 7 de la tarda havia de començar aquesta rua per Madrid, però, Joan, tot apunta que complicat, perquè apuntava, ens deia el José Agustín Gómez de l'equip d'esports, que anaven 2 hores tard.
3: Sí, sí, sí. Passa, no? Amb aquestes celebracions, vull dir, quan el Barça va guanyar la Lliga, amb el Papa inclús, també. Vull dir que tot anava una mica tard i llavors també s'ha de tenir cintura en aquest sentit.
2: Sí, fa res han fet el passamans a Zarzuela, Moncloa, amb els Reis, amb Pedro Sánchez, de tota la vessant més política.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una edició d'estiu de Nits de Ràdio. Ja sabeu que quan estem allò preparant la nova temporada us deixem amb el millor del que ha donat de si l'actual. Grans moments, grans col·laboradors, grans entrevistats i entrevistades que podem compartir des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Fem Nits de Ràdio d'estiu.

0: I una setmana més, i sí, una temporada més, ja estem aquí amb ganes de parlar de sèries. Com que nosaltres som gent clàssica, som gent ordenada, ens agraden les coses, l'hora del té, diverses coses d'aquestes, Òscar González, benvingut una temporada més.
1: Molt bona nit. La número 12, avui comença la número 12.
0: 12 temporades porta l'Òscar. Quan jo vaig arribar al Nits de Ràdio, tot esto era en Campos, però l'Òscar ja feia 2 anys que hi era. O sigui que...
1: Sí, jo estava ja picant allà al terra i me sortien DVDs amb sèries.
0: Era part dels Campos, l'Òscar, que efectivament... Doncs anava a la, bueno, a la Maroteca, anava a la Filmoteca, anava a l'Arxiu Nacional per poder veure segons quina sèrie. Llavors, Òscar, el que feia molt, i amb això coincidim, és que comprava moltes sèries en DVD, sí, per exemple, sí, a Regne Unit,
1: Ja no me'n recordo.

0: quin va ser el darrer DVD que vaig comprar? El pack de DVDs de sèries? No me'n recordo, potser va ser Plebs.
1: A mi em sona que hagis comprat Plebs, sí, sí, però vull dir que
0: sí,
1: en aquella època...
0: la quarta temporada, Plebs, no tapeu de micro, que aquí no hi ha cap plataforma que la meti,
1: imagina't.
0: No sabem per què.
1: Mm. I que cada cop, ja que no era el tema que tocarem avui, però és un tema que podem tocar un altre dia, d'aquí unes setmanes, Òscar, el fet de que cada cop més gent deixant clar que no seria tan mala idea el fet de seguir col·leccionant allò que realment vulguis, doncs, en DVD, perquè ens van fer treure l'hàbit de col·leccionar-les, els que érem habituals a comprar-ho, pensant o veient que les plataformes, després ja hi hauria el debat si necessites estar subscrit a poques o moltes, però com cop la tingués una plataforma, doncs ja la tindries sempre, i no és així.
0: No, va ser, potser diríem que és la primera gran decepció que vam tenir amb les plataformes.
1: Clar.
0: Que tots van creure, per exemple, HBO.
1: Uh-huh.
0: Posar un exemple.
1: Sí.
0: Perquè Netflix és un calaix desastre. Té producció pròpia, però és un calaix desastre. Però HBO, tots donaven per sentat.
1: Clar.
0: Que tota la producció d'HBO, i a més que no és producció moco de pavo, al contrari, si les grans sèries clàssiques sempre estarien a HBO Max. I no és així.
1: Clar.
0: Perquè ara resulta que si vols veure, per exemple, Six Feet Under, la pots veure també a Netflix, o fins fa no gaire es podia veure a Netflix.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que HBO, que també és una plataforma que pertany a un conglomerat audiovisual que necessita diners, perquè les sèries no es fan gratis.
1: Clar.
0: Clar, ha de vendre llicències per poder amortitzar el seu producte. Això vol dir que tu donaves per sentat, ai, mira, aquesta si em subscric a aquesta plataforma, aquesta sèrie la tindré tota la vida, quan la vulgui veure. No és veritat.
1: No, no, l'única opció de tenir-la per tota la vida és doncs, tenir-la, doncs això, amb DVDs o el que sigui, i guardar un reproductor en una caixa forta.
0: Que funcioni i que, mira, mai se sap si algun dia Skynet es fa mal poder, doncs tornarem a les maneres analògiques.
1: I a més, seria una forma de, si per exemple cau internet, per exemple, doncs seria una forma de que poguessis almenys distreure't amb això, amb la ràdio, sempre, però també...
0: Però això ja l'apagón del 28 d'abril ho va demostrar, que la cosa analògica, la ràdio analògica, és la que ens va salvar el dia.
1: Home, evidentment. Evidentment.
0: I, clar,
1: i per això estem una temporada més aquí contents de poder seguir fent ràdio, de poder gaudir una temporada més amb...
0: Aquest és un meló que acaba vostè d'obrir, que
1: hauríem
0: de parlar al llarg de la temporada, perquè
1: té
0: moltes derivacions.
1: Sí.
0: Clar, és que al final podríem ja obrir gairebé com una sèrie recurrent, que és les plataformes han vingut a canviar el món. I podríem dir allò de que han fet un gir de 360 graus.
1: Sí, sí,
0: han tornat
1: a l'inici. En aquest cas, sí. En aquest cas és de les poques vegades en què es pot fer servir aquesta frase així de malament bé. És a dir,
0: de dir que... Acabem de tenir publicitat en la majoria de plataformes.
1: Han descobert la televisió.
0: Exacte. Han descobert que, bueno, mira...
1: És que al final, quasi seria com la televisió, Òscar, en què has d'acabar gravant, no? Com si haguéssim allò que veus.
0: Sí,
1: quasi
0: però,
1: seria això.
0: Resulta una mica irritant, que per exemple mira, i t'irrita molt que vegis la tele jo que sé, i qualsevol programa te'l tallin 50 vegades, ja sigui un programa, una pel·lícula, una sèrie, te'l tallin 50 vegades per posar publicitat.
1: Sí.
0: Vale. Mira, com que no pagues les cadenes obert, però que estiguis pagant una subscripció i que a sobre et fotin publicitat,
1: sí, sí.
0: I ara resulta que les opcions més barates sense publicitat les estan retirant. Home, et fa replantejar una miqueta si paga la pena continuar subscrit a segons quines plataformes. Però, clar, al final és que totes ho fan.
1: Totalment.
0: O comencen a fer-ho totes.
1: Totalment. Com aquí ens agrada citar els clàssics i a les fonts, en el cas de l'Òscar, jo aquí cito més a l'Òscar, tot i les clàssiques romanes, històriques, etc. També fa servir cites contextuals d'avui en dia. Jo faria una d'en Joan Laporta, que és vostè m'està tocant la cara. Doncs aquí les plataformes ens estan tocant.
0: Fa temps que s'estan tocant la cara.
1: Ens estan tocant la cara.
0: A mi, darrerament, m'irrita veure qualsevol sèrie, qualsevol pel·lícula a Amazon Prime Video.
1: Sí, sí. No, no, és...
0: Mira, si un capítol de 45 minuts et fan 3 talls...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a més, el pitjor de tot és que et foten la mateixa publicitat.
1: Sí, sí,
0: que
1: exacte.
0: Que podeu variar.
1: Sí, sí, sí. Que l'acabes odiant, que aquest també és un altre meló. Bueno, ja hi entrarem en aquests melós. Tenim melons...
0: Un exemple concret,
1: sí.
0: Mira, malauradament és del d'Access Play Premium,
1: sí.
0: De la plataforma de la casa, però mira, s'ha de dir. Les
1: sí,
0: coses...
1: Sí, home, sí.
0: Algú havia de dir
1: sí.
0: Que no només et tallen per posar publicitat, que ja ho assumeixes, però és que, jo què sé, de la mútua madrilenya que et posin

0: sis anuncis seguits de mútua madrilenya, home, jo si volgués tenir un segur, em sembla a mi que mútua madrilenya no l'agafaria.
1: Bueno, clar, és això que a vegades mai saps, no és un tema apassionant del tema de la publicitat, quina és la proporció adequada en la que generes la necessitat o el malson, no? És molt interessant aquest tema.
0: A més, t'avisen, i a veure si és veritat que volvemos en 1,58 segundos i és 1 minut 58 segons. Pues mira, tens temps d'anar al lavabo. No sí, és allò sí. De volvemos en 7 minuts i resulta que són 15. No.
1: Sí, no, amb això ho calculen bé.
0: Com a mínim, si en tinc que passar 45 segons de publicitat, que són més o menys 3 spots, home, que els 3 spots siguin diferents.
1: Ja. Bueno, sí, això ja...
0: Però bueno, això ja donaria, com poden veure...
1: Bueno, anem obrint temes per tota la temporada, però avui l'Òscar ens volia parlar d'una sèrie...
0: Exacte. Avui jo volia parlar d'un tema que té a veure amb una sèrie. Ara, jo aquest estiu m'he posat al dia de sèries. Sèries que feia com fins i tot 2 anys que no veia. Per exemple, un any i mig, la segona i última de Tokyo Vice, per exemple. Uh-huh. La vas cruspir a principis d'agost. Sèries que tenia des de principis d'any que encara no havia vist, o de sèries de gairebé 2 anys... que encara no havia vist, que tenia ja... Que ja m'imagino que ja la plataforma em deia però segur que la vols veure? Segur que vols que estigui a la llista?
1: Sí.
0: Segur que la veuràs? I al final les he vistes. Així que he pogut fer bastanta neteja.
1: Molt bé.
0: I també he vist coses recents, perquè clar, hem tingut, val a dir, no tapeu de micro també, jo tinc la sensació, no sé vostè, però jo tinc la sensació que hem tingut un estiu serial bastante anodino, per dir-ho en castellà.
1: Val. Jo no ho sé, perquè...
0: És una gran sèrie.
1: Jo, si em permets l'acudit fàcil, jo he suat de veure sèries. Com que era de suar directament, necessitava recuperar de les que tenia pendent i, clar, ja no, com per posar-me amb les noves, dic, això ja li deixo a l'Òscar.
0: Sí, però fixa-t'hi que més enllà, per exemple, ara no sé si és la tercera o la quarta, ja que és la tercera de l'edat dorada, de Gilded Age, que l'hem tingut entre juliol i agost, HBO, no hem tingut cap sèrie així, no hem tingut Dragones, no hem tingut Tolkien del Anillo del Poder, no hem tingut una gran sèrie que habitualment solia arribar més o més als darrers anys, en aquests mesos estiuencs. No han tingut una gran sèrie així que mobilitzi els grans seguidors de les... Segurament molts oients diran, però s'ha emitit aquesta, s'ha emitit l'altra. Sí, però és la gran sèrie que estaves esperant. És el gran blockbuster. També és veritat que això, suposo que el divendres també ho podeu comentar amb el Pablo, tampoc ha tingut un estiu cinematogràfic gaire boiante, la veritat. Que no boiero, que això és una altra cosa. La veritat és que Los Cuatro Fantásticos ha sigut bastant decebedora. Jo diria que la que se salva és Fórmula 1.
1: Veus? Fixa't, eh? I, bueno, a nivell de taquilla, la que ha funcionat molt bé és la Jurassic World, perquè això és un tema
0: apart. Sí, però ha tingut unes crítiques nefastes.
1: Ja, però bueno, és el que diem, no?
0: Ha tingut una taquilla que diguis tu, ha tingut una bona taquilla, òbviament, però fins i tot... És veritat que ara ens estem ficant en la secció del
1: Pablo. No, i en parlarem divendres, però només et dic una dada, que fa setmanes que ho estic llegint per quan arribi divendres amb el Pablo, sí, aquesta temporada també tindrem Pablo Mérida, és un dels anys pitjors de recaudació mundial de l'última dècada, possiblement. Sí. O sigui, dels últims 10 anys, millor dit.
0: L'estiu va començar, com aquell qui diu, amb la darrera de Missió Impossible, que semblava que ho anava a batar i ha aconseguit, em sembla, que només 200 milions, no arriba a 200 milions de dòlars per sobre del pressupost que han gastat.
1: Sí, que això té molt a veure amb màrqueting, hi ha moltes històries aquí, vull dir que...
0: Molt benefici no han tingut.
1: No han tingut, sí. I això que Espanya ha funcionat, Espanya ha funcionat més que d'altres països.
0: De fet, en general, les quatre grans estrenes que hem tingut, Missió Impossible la darrera, Fórmula 1...
1: Els Quatre Fantàsticos i Superman.
0: Els Quatre Fantàsticos i Superman també. Més o menys han funcionat, però no han funcionat tan bé com altres pel·lícules altres anys.
1: Bueno, i només cal recordar l'any passat el que teníem amb les pel·lícules de dibuixos com Empatar a l'estiu, com va ser Despicable Me 4 i l'altre Inside Out 2. És a dir, que són dues pel·lícules que van fer moltíssim més que qualsevol d'aquestes.
0: I no hem tingut enguany un això, no hem tingut un Barbieheimer, no l'hem tingut.
1: Això va ser fa 2 anys.
0: Fa 2 anys. És veritat que no tots els anys pot passar el mateix, però a nivell serial, tornem-hi, perquè és la nostra secció, doncs tampoc ha hagut...
1: No, li deixarem a l'Òscar, al Pablo parlar una mica de sèrie. Li deixarem 2 minuts perquè parli...
0: No hem tingut tampoc una gran sèrie que hagi destacat en aquest estiu. La qual cosa també permet que, més enllà de que cadascú té les seves opcions i les seves eleccions i les...

0: gustos, puguis destinar justament aquest mes i mig que hem tingut de vacances, de programa, doncs per veure sèries que teníem pendents. I en aquest sentit, doncs, una de les que... ara ja entrem en la secció, després d'aquest llarg preàmbul.
1: Molt bé.
0: Entrem en la secció per una sèrie que va arribar gairebé a finals d'agost, el 21 d'agost, que es diu... mira, fixa-t'hi, no li he buscat la intro.
1: No, la tinc,
0: Bàsicament perquè no té intro, té un tràiler, però bueno.
1: Sí, escoltarem el tràiler,
0: Sí, aquesta minisèrie, o... I ara entrarem en detall. Minisèrie o pel·lícula allargada és Rehén.
2: Si algún día tienes que elegir, harás lo más correcto.
3: Hoy, el día en que la primera ministra celebra una cumbre clave con la presidenta Toussaint,
4: ¿quiere que controlemos mejor las fronteras?
5: No. Quiero yo el control.
6: No puedes permitir que los franceses dicten los términos del acuerdo. Se supone que usted era la política en quien todos podían confiar.
5: Nada ni nadie podrá distraerme de eso.
6: Primera ministra, tienen a su marido.
7: Miguel, tienes que dimitir como primera ministra mañana.
1: I és dels trailers que en pocs segons més t'explica de què va. O sigui, com a mínim...
0: Sí, més i ja t'explica al final.
1: Sí, m'ha pogut fer bastant la idea de què va. I he tret el trailer un segon abans de que sonés un element de so, diguem, que podia donar moltes pistes. Dic, deixa'm estar aquí, puedo leer. Tarjetita, per aquí...
0: Podríem dir, ja d'entrada, que, bueno, tenint en compte que és una minissèrie, 5 capítols. 5 capítols d'uns 43, 44, 46 minuts. Això vol dir que és, en total són uns 220 minuts, més o menys. 220 minuts és el que durava, per exemple, Brutalista, la pel·lícula de l'Adrien Brody. Vale. Si la veus a Netflix, a més, tens l'opció de posar els capítols a velocitat més ràpida, que és el que he fet jo. Això m'ha permès, ahir diumenge, per la tarda, gairebé nit, veure-la més seguida, els 5 capítols, en una miqueta menys de 3 hores.
1: Imagina't.
0: Perquè la tenia posada a velocitat 1.50, I es veia molt bé, velocitat 1.50, s'entenia molt bé, es veia molt bé en versió original.
1: Jo t'he de dir, Òscar, que jo tinc gent que m'envia notes d'àudio llargues, podcast, en alguns casos audiolibres, directament sobre qualsevol tema, i ja m'he acostumat a escoltar-les a 1.5.
0: Sí.
1: I la seva veu guanya. O sigui... que no m'estranya que hi hagi gent o que en aquest cas ho hagis vist.
0: Algun canal de YouTube que tinc subscrit sobre llibres, el poso a velocitat 1.50, a vegades 1.75.
1: I guanya. Se sent molt bé.
0: I guanyes temps i t'enteres de tot.
1: Em sembla fantàstic.
0: Però això, a veure, si... Ets capaç de veure la sèrie seguida, perquè la sèrie està feta per veure-la seguida. A veure, ja ho explicava el tràiler, de què va aquesta Rehén, hostage en anglès. Doncs va la primera ministra britànica i la presidenta de França. En estos conjunció de astros que al mateix temps tenim dues dones governant a banda i banda del Canal de la Mànega.
1: Val.
0: Doncs resulta que la primera ministra britànica, de sobte, això ho sentíem al tràiler, rep un vídeo dient que han segrestat el seu marit a la Guaiana francesa. No demanen cap rescat, demanen que té 24 hores per dimitir.
1: Ostres.
0: Clar, això succeeix al mateix temps que s'està produint una cimera franco-britànica en la qual Regne Unit no es parla a la sèrie, però se suposa que està fora del Brexit i té problemes de subministrament mèdic.
1: Val. O sigui, és una situació crítica, diguem.
0: Exacte. Una situació molt crítica. I, en canvi, a França té problemes d'immigració. Llavors, tots dos països es necessiten per, diguéssim, solventar les necessitats respectives, però cap d'ells vol donar un primer pas endavant, perquè significa perdre davant del seu propi electorat. Perquè, a més, la presidenta francesa està en vísperes de ser reelegida a unes eleccions franceses que arribaran dintre no gaire, i, clar, segons quines cartes, en un govern que cada cop més ha escurat cap a la dreta, doncs potser la carta de la immigració la vol jugar d'aquella manera.
1: És a dir, allò de cara dins i de cara fora de l'opinió pública.
0: Exacte. Tot això és el de menys. Aquesta trama és la de menys perquè aquesta qüestió política és el que menys importa, perquè el que destaca és això. Segresten el marit de la primera ministra britànica en territori francès, la Guaiana francesa, allà a Sud-amèrica, i, clar, la primera ministra britànica li demana ajuda a la presidenta francesa. Però resulta també que això és un spoiler del segon episodi, però és igual, la presidenta francesa també ha ret un vídeo que també li fan xantatge d'una altra mena.
1: Ostres.
0: És a dir, que se retroalimenten.

0: Però tot això és el de menys.
1: Ja.
0: El que importa és que cada capítol està fet d'una manera que és trepidant. Trepidant, efectiu, amb, bueno, forats de guió del tamanyo d'un colador.
1: Val.
0: Però bé, és el de menys encara. Mm. Perquè dona la sensació que aquesta minissèrie està feta perquè te la vegis seguida.
1: Ja.
0: La qual cosa també em fa pensar una cosa, i és el tema de debat que podem plantejar sí. avui amb el poc temps que tindrem.
1: No, està bé, està bé.
0: A veure, les sèries han de ser pel·lícules allargades?
1: Clar.
0: Perquè, clar, si resulta que una sèrie que per la seva, diguéssim, definició és serial, en capítols, que no necessàriament veuràs seguits. Però, clar, si la sèrie aquesta està muntada, aquesta minissèrie, hi ha 5 capítols, hi ha ni 4, ni 6, ni 8, 5. Que ja és una xifra estranya. O una minissèrie. Perquè normalment els britànics, a més, una sèrie britànica, normalment fan, doncs això, 4. Netflix per la producció britànica. 4. O fan 6. O fan 8. Però 5 o 7 és estrany. 7 encara és més estrany. Però 5, clar, 5 capítols de 40 pocs minuts, clar, si la poses a velocitat ràpida, o encara i així, te la veus tot seguit, és com si estiguessis veient una pel·lícula de 220 minuts.
1: És que jo m'estava plantejant, diguem-ne, la força argumental que té, d'atenció, d'interès, no? Que em recordava molt pues, les que podrien ser pues, una 24, no?
0: Sí,
1: o alguna de Homeland. O
0: Objetivo, La Casa Blanca, Objetivo sí. París...
1: Sí, o... però vull dir que en el sentit de dir que es pot fer una història amb aquesta tensió que sigui una pel·lícula i es pot fer una sèrie llarga, perquè està pensada doncs, perquè cada capítol doncs, es plantegi com està segmentat, no? Clar, quan et quedes amb aquestes durades, per mi és una pel·lícula llarga.
0: Més que
1: una pel·lícula
0: llargada. Com jo dic, o bé, és una minissèrie curta, molt curta, o és una pel·lícula allargada en capítols. És com quan el senyor Baz Luhrmann, si recordeu, vam parlar fa un parell de temporades, va fer una pena de remake d'Austràlia en sèrie.
1: Ah, sí,
0: no era veritat. Sèrie, era la pel·lícula, era la mateixa pel·lícula dividida en capítols.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Aquí han fet una sèrie que sembla una pel·lícula allargada, que sembla feta expressament per veure-la seguida, perquè tu quan veus el primer episodi veuràs el segon, però tal com veus el segon i com acaba, veuràs el tercer i el quart, i clar, si estàs veient el tercer i el quart, home, el cinquè ha de caure.
1: Sí, jo és que t'anava a dir, per exemple, et poso un exemple i d'una pel·lícula dividida en dues, que després n'hauran de fer més, eh? Però bueno, com és la revisitat d'un que ha fet a Villeneuve, no era? Doncs aquesta ja l'havia fet el David Lynch en el seu moment.
0: Sí,
1: i d'un, David Lynch, quan la va concebre bé 5 hores, una cosa així, després va com rodar unes 4 i es va quedar molt enfadat de que acabés sent 2 hores o una cosa així. És cert que és molt atropellat, és molt difícil retallar-ho tant perquè et pots perdre moltes coses que s'han d'explicar una mica millor. I es va quedar amb allò. Clar, aquí Villeneuve va decidir, doncs farem 2 pel·lícules llargues, però el tall està fet amb una destral. O sigui, de cop i volta dius, mira, fins aquí ha arribat la primera i després arriba la segona. Per fer això o traduir-la, aquesta mateixa duració de 2 pel·lícules en 5 capítols, doncs potser haguessin estat millor estructurats. Un principi sí, i final cada un.
0: L'opció sèrie televisiva.
1: Sí, sí, per això et dic.
0: Hauries tingut segurament la mateixa audiència, en aquest sentit.
1: Jo crec que sí.
0: Doncs potser hauria estat millor... Bueno, és com Wicked. Wicked, ara al novembre ens arriba la segona part. El musical són 4 hores. I ja pràcticament la primera part de Wicked eren 3 hores. Ara ens falten 3 hores més. Potser no podria haver fet una versió una miqueta més condensada del musical. Potser no cal posar totes les cançons del musical. No cal posar tots els actes i totes les seqüències i escenes. Però clar, si has vist Wicked la primera part, veuràs la segona, òbviament.
1: Clar.
0: O com, per exemple, també hi ha estratègies que s'han fet en el món serial de segons quina sèrie és la darrera temporada, dividir-la en 2. Breaking Bad, Mad Men... Van fer aquesta jugada. Això és estirar una miqueta el fil, Però bueno, també és veritat que si en lloc de ser la setena o la vuitena respectiva la fan setena, primera part, setena, segona part, en realitat és segona, és setena i vuitena. És igual que facin el tall.
1: Sí, una mica com a Missió Impossible també va passar en aquesta, en aquesta darrera pel·lícula.
0: Té la qüestió curiosa de que, clar, se suposa que aquesta darrera que hem vist era de la sentència final, però l'anterior, que per cert la van donar el diumenge per la nit a la Sexta, era Missió Impossible, sentència final, parte 1. Però clar, no hi ha sentència

0: final parte 2, clar. És directament sentència final.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que,
1: bueno, és que potser la van, la van retitular i van dir, pues no era tan final la sentència, saps? Vull dir, igual li canviaven el títol.
0: Havia personatges que se suposava que havien de tornar a aparèixer a la segona, com el personatge de la Vanessa Kirby, que no apareixen. Però, bueno, i aquest, la trama canvia radicalment, és a dir, pel fet del problema de la vaga d'actors que va impossibilitar emetre les dues parts seguides un any després i l'altre any, van tenir que canviar, van tenir que fer un reset i van fer una pel·lícula molt diferent. Doncs a les sèries, a vegades també passa una cosa així. Ja. La qüestió és, a veure, una qüestió és que tu tinguis un producte, una carga argumental que et pot donar per 7, 8, 9 temporades i decideixis, doncs mira, per estirar el xiclet, i sobretot esperant sobretot la campanya de premis, doncs la novena temporada faré novena temporada, primera part i segona part. Ja. I així estic 2 anys seguits.
1: Sí. Sí.
0: I tinc l'opció de guanyar més premis.
1: És veritat.
0: Però clar, ara tenim l'opció que és diferent, que és comprimir tant una sèrie en 5 capítols que en realitat no és una sèrie, no és ni minissèrie, és una pel·lícula allargada.
1: Clar.
0: I és molt entretinguda. O sigui, aquesta darrere és molt entretinguda.
1: Val.
0: Però bueno, a l'infinito i massa allà.
1: Uh-huh.
0: Ara bé, té forats de guió, perquè a més passen coses que, com que només són 5 episodis, potser podrien sigut més episodis, no es plantegen coses que després no desenvolupen.
1: Ja.
0: O hi ha forats de personatges que dius, però este personatge no li havia passat, esto puede desaparecer de pronto. O tot succeeix massa de pressa al capítol final. És a dir, també val a dir que la sèrie, aquesta minissèrie Rehén, és previsible al 100%.
1: Ja.
0: Això ja hi comptes, eh? I de fet és una sèrie que, això, diguéssim, no és per fer spoiler, però la trama que et presenta en el tràiler més o menys es finiquita a meitat de temporada i després plantegen una altra trama que més o menys s'ha anat coent. En realitat l'han ficat allà amb colador.
1: Ja. Llavors, aquí és quan veus que hi ha trames o subtrames que van a velocitats diferents, no? Una mica acordió, no? Cada cop i volta potser va massa lenta i després va massa ràpida o al revés, no? Perquè no han sabut acabar de veure cap on aniria la cosa.
0: Clar, i llavors es fa pensar que potser el producte no estava ben pensat des del principi. Potser no estava tan ben escrit. A veure, escrit està escrit com està. És a dir, és una sèrie 100% d'acció, trepidant, trama política, que tu, a 5 capítols, és molt estrany que no te'ls vegis seguits. Perquè està fet de manera que te'ls vegis seguits. Un cap de setmana, una nit, sí. En 3 horetes, 5, 44, 220 minuts. Això són 3 hores i mitja. Si la poses a velocitat normal, si ja la poses a velocitat ràpida, menys de 3 hores. Però vull dir que és ideal per veure una nit. A més, tenint en compte que avui en dia el prime time s'ha endarrerit tant, que quan vulguis veure una pel·lícula o una sèrie a Antena 3, a Telecinco, a la 1, és igual, comença gairebé a les 11 de la nit. Les 11 de la nit.
1: Sí.
0: És a dir, que en el temps que tu t'estàs veient El Hormiguero, La Revuelta, més el que ve després, perfectament t'has pogut cruspir aquesta minissèrie.
1: Totalment. Totalment.
0: La qual cosa, ja et queda clarament la sensació de que aquesta sèrie s'ha fet perquè la puguis veure seguida. Llavors, et queda també la sensació de que no has vist una minissèrie, has vist una pel·lícula allargada.
1: Totalment.
0: Entrem ja en un debat en el qual és per dir-los, senyors de Netflix, i que diu Netflix, diu qualsevol plataforma, perquè no és la primera vegada que passa. Què esteu fent? A veure, l'espectador t'ho comprarà.
1: Sí.
0: T'ho veurà. Si està subscrit, li és igual.
1: Sí.
0: Però,
1: sí, el que passa és que aquí, Òscar, possiblement el problema, que, o un dels subproblemes que això genera, és que encara hi hagi més, diguem-ne, com t'ho diria, tipus d'espectadors més diferenciats. És a dir, el tipus d'espectador que ja vol cruspir-s'ho tot seguit i el que li agrada més fer-ho tradicional i administrar una mica, que potser després, el que diem, fa un diari, un cada setmana, 2 cada dia, 2 cada setmana, això ja a gustos, no? Però que sembla que està potenciant més, no?, el que qui sigui de veure-ho tot seguit, doncs se surti amb la seva.
0: Clar, i al final el que queda és la sensació de que el concepte sèrie s'està estirant tant al xiclet conceptual, per dir-ho d'alguna manera, que ja no pròpiament, ja, fins i tot ja les sèries ja no són sèries com abans, de 22-24 episodis anuals. De temporada anual. Ja són ja, això, 12, 10, 8, 10, 12, 13 de vegades. Això ja, les grans sèries. És a dir, quan arribi la propera temporada del Dragon, seran això, seran 8, 10 episodis. Star Trek, la tercera de Star Trek, Strange New Worlds, són, això, 10 episodis.
1: Sí, sí.
0: aquesta setmana tindrem el novè.
1: Sí, sí.
0: Una altra cosa és que tu et vegis la tercera de Star Trek tota seguida. Això és cosa teva. Mm. Però està feta, la sèrie està feta, està pensada, concebuda, perquè tu la vegis setmana, segera, setmana, perquè a més són capítols independents. Mm. Més enllà de la trama de fons que habitualment hi ha en cada temporada, una trama de fons que al final resoldrà o passarà la temporada que ve, com ha passat en la darrera de Star Trek, però més o menys cada episodi és procedimental, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí. Perquè totes les sèries, sobretot diguéssim, l'element gairebé consubstancial d'una sèrie és el procedimental.
1: Sí, sí, sí. El Monster of the Week. Fem una mini pausa i ara rematem aquest tema perquè estava molt interessant, però és que hem de fer la pausa ja. Ens posen al dia del que està succeint i ara rematem aquest debat interessant amb l'Òscar González. Fins ara mateix.
2: Alcaldes, alcaldesas, concejales.
3: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
2: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontraelmaltrato.com y cuéntanoslo.
3: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
2: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
4: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
5: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Seguim a Nits de Ràdio, que estem d'estrena de temporada, i clar, vulguis o no, ens allargarem en totes les seccions, perquè ens hem d'explicar què hem fet a l'estiu, hem de fer la redacció del primer dia de classe, que no cal portar punts, no cal portar llibres, però sí, l'Òscar ens ha portat una sèrie i a més ens ha portat un debat en el que estàvem parlant, conversant sobre si aquestes nous tipus de sèries, que són de 4 o 5 capítols, si és una minisèrie o és una pel·lícula llarga que l'han fet a trossets, que l'han fet a bocins per veure si així doncs la veien millor, quan a lo millor molt possiblement, com ens comentava, algú l'acaba veient seguida. I és que, clar, dèiem que abans les temporades eren 22, 24... capítols durant molts, molts anys, perquè és el que permetia que en un horari n'hi haguessin dos al llarg de l'any, unes 44, 45 setmanes, diguem-ne, de regular season, podríem dir-ne així, i clar, això feia que encara més, en sèries, i sobretot en ciència-ficció, hi hagués el que es coneixia com el Monster of the Week, que és a dir, era el problema a solucionar aquella setmana, el procedimental que seria de les sèries, pues això, de CSI o d'investigació,
0: sí, d'advocats, de metges, etcètera.
1: D'advocats, de metges, tot això, i després hi havia la trama, tot i que no ho entenguem com és avui dia. És a dir, la trama, com a molt, hi havia dos, tres capítols de trama i després era molt, molt per sobre, com succeïa, per exemple, amb The X-Files, amb Expediente X, que realment hi havia una llista de capítols a part que era la que havies de veure sí o sí per saber la trama i després els que podies no veure i no et perdies res de la trama principal. O sigui que això ha anat variant molt, Òscar.
6: Cada cop més les sèries, el que estem trobant, és que bé, o bé són temporades llargues que en realitat són curtes, o bé que cada cop són minisèries. O sigui, sí. El concepte de sèrie com a tal, sí, de sèrie de temporada, ja sigui temporada llarga o curta, cada cop és més diluït no tant pel contingut, sinó pel format de minisèrie.
1: Ja.
6: Sí. En aquest sentit, trobo que estem en una manera de concebre les sèries, especialment a plataformes, en la qual la minisèrie, que és una cosa més tancada, en realitat és una manera de fer temporades normals renovables, però en format minisèrie.
1: Ja, i jo fins i tot hi afegiria un punt una mica del que la gent ara, aquest consumisme excessiu que té, de dir, de devorar i poder dir que ja l'has vist, que ja has fet el check, i ja podeu opinar. Aquest tipus de gent està més encantat quan més curtes siguin. Perquè van, entens que pot haver un punt també aquí, no? De dir, bueno, és que al final la gent està contenta si diu que ja l'ha vist quan abans millor.
6: Sí, i sobretot això també és una idea de fons que també els interessa a les plataformes. A les plataformes, a Netflix en particular, volen que vegis la sèrie si no el dia de la seva estrena, al cap de setmana posterior.
1: Sí, sí, sí.
6: Però no
1: sí.
6: li interessa que la vegis la setmana següent.
1: Clar. Llavors, quan més curta sigui, menys mandra et fa, o menys et costarà iniciar-la, no?
6: I quan estigui concebuda per veure-la seguida, millor. Perquè clar. Sí, ja l'has consumida, l'has vista, la comentaràs a les xarxes socials, i al nivell, diguéssim, la ràtio de visualització, o sigui, tants centenars o milions de